0: I si no és perquè necessiten l'habitatge per ells o per un familiar o perquè el llogater ha comès una falta flagrant.
1: I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
0: És Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
2: Aquesta és la principal demanda del sindicat, però n'hi ha més.
0: Sí, per donar suport al decret, també reclamen la congelació del preu dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb els lloguers de temporada fraudulents i que es prohibeixi que les persones vulnerables puguin ser desnonades sense una alternativa oferta per l'administració.
2: El sindicat de llogateres que ha anunciat i organitzat la protesta d'aquest vespre des de davant del pis de Rosario, a l'Eixample.
3: Hem de ser molta, molta, molta gent, centenars de milers de persones davant del Palau de Congressos.
2: Segur que recordareu el cas de la Rosario, és l'última veïna d'un bloc del carrer Entença que va acabar a mans d'un fons d'inversió i que ha transformat la resta de pisos en colivings.
0: La Rosario té 64 anys i en fa gairebé 30 que viu al mateix pis. El 2021 el bloc va passar a ser propietat del fons inversor Vandor i a mesura que s'acaben els contractes de lloguer va anar convertint tots els pisos en colivings, lloguers d'habitacions amb algun espai comú. La Rosario es va negar a fer les maletes i ha continuat pagant el seu lloguer. Vandor l'ha demandada per aconseguir un ordre judicial per desnonar-la.
1: Perquè de Mari Carmens en tenim a tot arreu i tenen molts noms i molts rostres. La Rosario és l'única veïna que queda en el bloc d'aquí davant on tota la resta de pisos s'han convertit en colivings.
0: Segons el sindicat de llogateres, els contractes indefinits servirien per evitar aquest tipus de situacions.
2: A mesura que avanci el dia, sabrem en què consisteixen les protestes del sindicat de llogateres i si a Catalunya es reprodueix l'acampada que hi ha des d'ahir a la Puerta del Sol. Aquesta situació, justament, a aquestes acampades, s'hi ha referit la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà.
4: La policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans. En aquest cas, la lliure el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública. Estarem per defensar aquests drets.
2: Ho ha dit a TV3.
5: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
2: 3 de cada 4 persones que es van presentar a l'examen oficial per obtenir el nivell C2 de català van aprovar. És un percentatge lleugerament inferior al de l'any passat, tot i que globalment ha augmentat tant el nombre d'aspirants com el d'aprovats. Soledad Domínguez.
6: Es van examinar una mica més de 10.300 persones, moltes de les quals professors, i han superat la prova 7.738. Això suposa el 75% del total de presentats. En els darrers anys no ha parat de créixer l'interès per certificar aquest nivell C2 perquè aquest curs ja havia de ser un requisit indispensable per incorporar-se a la bossa de docents. Educació va haver d'ajornar temporalment l'exigència davant la manca de professors suficients per cobrir totes les vacants i també tenint en compte que les notes dels exàmens oficials que es van fer el passat mes de maig no s'han publicat fins a principis d'aquest mes de setembre. Pel que fa al C1, que ja tenen automàticament tots els que han fet l'escolaritat a Catalunya, es van presentar 1.824 persones i han aprovat una mica més de la meitat.
2: Són les 6:55. I Eric García deixa la selecció per unes molèsties al genoll. No hi ha lesió, així que la mesura s'ha pres per precaució. Nil Solà, bon dia.
7: Bon dia. Eric García, primer futbolista del Barça, en abandonar la disciplina de les seleccions per unes molèsties al seu genoll. El futbolista de Martorell, una peça clau al Barça, anava a ser titular en el partit que Espanya va disputar el dissabte contra Anglaterra, però unes molèsties a l'escalfament van fer que caigués d'aquest 11. Al seu lloc va entrar Marc Pubill ahir en el retorn a la Roza. Se li van fer unes proves mèdiques que van confirmar que no hi ha cap lesió important, però que sí que té un edema aquest genoll i que aquestes molèsties podrien anar a més. És per això que Barça i Federació han pres la decisió de que Eric tornés a Barcelona. De fet, ja hi és des d'ahir a la nit. Ara, aquesta setmana, treballarà de manera específica amb els metges i recuperadors del Barça i la previsió és que pugui estar sense cap mena de problema en el partit que el Barça jugarà el dissabte dia 10 contra el Getafe. Per tant, Eric García torna a la disciplina del Barça, el Barça que es queda de moment amb aquests 16 internacionals que encara tenen diversos partits per disputar.

0: Oro i Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dilluns 28 de setembre i d'aquí poc ha de començar la primera de les accions sorpreses del sindicat de llogateres per reclamar contractes de lloguer indefinits. La protesta que s'ha iniciat a Madrid amb el desnonament de la Mari Carmen s'ha estès com una taca d'oli. Avui, aprofitant que Pedro Sánchez és a Catalunya, els moviments socials han organitzat diverses protestes tant al matí com a la tarda. Ara ens hi posem, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit, Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant i tenint paciència per dos accidents. El primer ha estat durant aquesta matinada a la A2, a menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, en direcció Lleida. El segon ha estat a la C32, a l'Hospitalet de Llobregat, fa tot just uns minuts, en sentit nord, que deixa un carril de circulació tallat i 2,5 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat a la AP7, a Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, també talla un carril de circulació i ja provoca 3 quilòmetres de retencions. Al moment, això és tot des de el RAC. Paciència i bon dia.
1: El segon imprescindible al transport públic, afectacions a la R2 Nord i a la R8. La circulació està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell per una

0: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia. Compte entre avui i demà, ja que tindrem alguns aiguats a la costa i sobretot al prelitoral. D'augment, avui alternaran sol i núvols durant tot el dia. A partir de migdia, alguns primers xàfecs a la línia de la costa, intensos però de curta durada, i seran molt locals. Serà a mesura que avanci la pròxima matinada i al llarg de demà, quan tindrem les tempestes més actives que poden comportar alguns aiguats. Amb temperatures avui que donaran lloc a sensació de xafogor, ara 22 graus a Barcelona i Tarragona, 19 a Lleida i Girona, màximes de 25 a 30 graus, però, com dèiem, amb molta humitat, sensació marcada de xafogor.
3: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
4: Hoy por hoy, Cataluña.
1: El sindicat de llogateres anuncia mobilitzacions a diversos punts de Catalunya. Acció sorpresa prevista per avui a les 8 del matí. Tenim el Pol Valero desplaçat a la parada del metro de la Diagonal amb Còrsega. Allà hi ha una convocatòria. Pol, què en sabem i quin és l'ambient a aquesta hora?
5: Bon dia, Gisela. Doncs aquí el 5 d'Oros és un dels quatre punts on hi ha convocades protestes aquest matí, totes a davant o a prop de blocs que estan en lluita contra els seus propietaris. Aquí encara no han arribat els manifestants, s'espera que ho facin en pocs minuts, que vinguin del bloc Sant Agustí, on un fons hi ha fet co-livings, per començar aquesta primera protesta per reivindicar quatre punts que demana el sindicat de llogateres, que ha d'incloure aquest nou decret d'habitatge. Diu que ha de ser un decret ambiciós que inclogui la fi dels contractes temporals, que els converteixi tots en indefinits, però també volen congelar els preus, regular els lloguers de temporada fraudulents i suspendre els desnonaments de persones vulnerables. Com deia, primera protesta d'un dia carregat de mobilitzacions, aprofitant la visita de Pedro Sánchez a Barcelona, que acabarà amb una manifestació al vespre a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos, on el president del govern espanyol té un acte aquesta tarda.
1: Gràcies, Pol.
5: Fins ara.
4: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: El pols entre Renfe i els sindicats de maquinistes per les condicions laborals dels becaris de tot l'Estat està endarrerint l'entrada en vigor dels nous horaris de Rodalies a Catalunya. Les modificacions no tenen el vistiplau del CEMAF, el sindicat majoritari, que argumenta que la nova graella no s'ajusta a la normativa, tot i que fons de la negociació asseguren que és una estratègia de pressió. Susana Ruiz, bon dia.
6: Bon dia. Segons ha pogut saber CERT Catalunya, el canvi estava previst pel dilluns 21 de setembre, però l'última reunió va acabar sense el vistiplau dels sindicats. En concret, van votar-hi en contra el majoritari CEMAF i també el Ferro. Al juliol, els maquinistes van acordar reduir la durada dels contractes dels becaris de 6 mesos a només un, perquè de seguida poguessin continuar la seva formació, però ja amb un contracte laboral.
1: Aquesta millora es va començar a aplicar a l'agost de manera anticipada, abans que el nou conveni col·lectiu hagués estat publicat al BOE, cosa que un sindicat, el Ferro, va denunciar.
6: I davant d'aquesta denúncia, el Ministeri de Treball, fa dues setmanes que Renfe es va fer enrere i va anunciar que tornarien els contractes de becaris de 6 mesos, cosa que ha tornat a posar els maquinistes en peu de guerra amb l'empresa.
1: Els canvis als nous horaris afecten sobretot a l'R4.
6: Sí, fonts de Rodalies asseguren que els horaris encara no estan tancats i que els tècnics encara estan fent ajustaments, però el principal objectiu és minimitzar l'impacte dels retards i les incidències a la R4. Per això es planteja que en lloc de fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Caldes i Manresa amb un sol tren, es faci aquest mateix trajecte amb dos trens, un que faria Sant Vicenç i de Sant Vicenç a Terrassa i l'altre entre Martorell i Manresa. Com que els trens de la R4 passen pel túnel de Plaça Catalunya, els canvis en aquesta línia també obliguen a fer reajustaments a la R1.
1: I avui comença l'Audiència Nacional, el judici oral pel cas Efial, una suposada trama de corrupció al voltant de la consultora del mateix nom. La branca afecta 8 municipis, 8 ajuntaments, sobretot l'Ametlla de Mar, Escó i Tortosa, amb un forat econòmic total de gairebé 9 milions d'euros.
6: Hi ha 19 acusats, entre els quals 3 exalcaldes de Convergència, als quals s'imputa els delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació de fons públics, blanqueig de capitals i suborn. La Fiscalia i les acusacions particulars, que només exerceixen als ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa, demanen penes de fins a 15 anys de presó. Els consistoris reclamen recuperar els recursos públics defraudats. La trama es considera una derivada de l'anomenat cas 3%. Segons el relat de la Fiscalia, es feia servir la consultora Efial per desviar fons, cobrar comissions i adjudicar contractes fraudulents.
1: Són les 7:57.
7: Ser bomber o bombera és molt més que un...

0: feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
2: Bon dia, Gisela.
1: Espanya també es corona campiona del món en el Mundial Sub-20 femení.
2: Després d'empatar a 0, es va imposar la tanda de penals 4-3 a Corea del Nord. Aquest era el moment on aixecaven el títol. Rosalía Domínguez, jugadora del Barça, escollida com a MVP del torneig. A la premsa, campiones del món a l'esport, invencibles a l'AS o una altra estrella al Marca.
1: A la selecció masculina absoluta, Eric García ja està a Barcelona després de patir molèsties al genoll.
2: No hi ha cap lesió important, té un edema al genoll. Eric va arribar ahir a la nit a Barcelona i en principi no tindrà problema per estar disponible el 10 d'octubre contra el Getafe. Avui roda de premsa de Luis de la Fuente i Fabián Ruiz a les 8 del vespre, previ al partit contra Croàcia. I ahir, primer triomf de Xavi com a seleccionador de Països Baixos, 1-2 contra Sèrbia. Per cert, avui es tanquen les votacions per la pilota d'or.
1: I en bàsquet, victòria del Lleida a la pista del València.
2: De l'actual campió de Lliga, 100-105. També triomf del Girona, 84-77 contra UCAM Múrcia. Va perdre el Joventut de Badalona a la pista del Breogán i va guanyar el Real Madrid a casa contra Unicaja, 89-87.
1: Gràcies, Arnau.
2: Fins ara.

dia, què tal, com esteu? Us saludem als Alquet i Jugues. Fins a les dues del migdia, Ser Catalunya. Va, ànim, si sou amants del futbol de clubs i amants del Barça. Ja va quedant menys pel 10 d'octubre. En aquest compte enrere, 10 d'octubre, dia en què tornarem a veure jugar el Barça de Flick, que tant ens ha engrescat en aquest inici de temporada. Mentretant, doncs, seleccions i desitjant que no hi hagi lesions. De moment, i toquem fusta, anem prou bé. Hi ha el tema Eric García, però ara ens explicarà el Nil Solà que calma i que tot en ordre. I sí, no tenim Barça per gaudir, però és veritat que tenim culers pel món. Al minut de partit a Wembley, Lamine Yamal ja va deixar en evidència tots aquells que li neguen mèrits per la pilota d'or. Va pressionar, cosa que d'altres no fan tant, va robar i va definir amb qualitat. Amb 19 anys i 75 dies es convertia Lamine amb aquest gol en el jugador més jove en marcar davant Anglaterra a Wembley dels darrers 20 anys. Al mateix partit, més enllà de veure jugada meravella una selecció espanyola amb marcat accent blaugrana, vam poder recordar com celebra els gols Anthony Gordon. Gran definició la seva, la que va tenir la va marcar. Res a veure amb el que ha fet fins ara el Barça. No pas és crítica, ja arribarà. I el gol amb Anglaterra segur que el calma en aquesta obsessió que pot tenir de cara a porteria. Ah, i la seva definició, si puc ser una miqueta dolent, res a veure amb les de Ferran Torres al mateix partit de Wembley. Va estar erràtic l'ara jugador del PSG. El que em fa patir una miqueta més és Rafinha. Va jugar-ho tot al primer amistós, demà ve el segon. Com fa la gestió d'Ancelotti amb lo capital. Però d'entre tots els que van jugar, n'hi va haver alguns més, en clau Barça em quedo, com deia al principi, amb Lamine. Li va faltar marcar algun altre gol, d'ocasions és veritat que en va tenir a cabassos, però va tornar a ser un espectacle. Repertori de driblings, catàleg d'assistències, decisions encertades i una capacitat per pressionar digna de ser mencionada. El partit li dona la raó al que ve verbalitzant Lamine els darrers dies. No hi ha jugador més divertit de veure ara mateix. Mira que ha parlat els darrers temps, però no hi ha millor argument de campanya per als premis individuals que actuacions com la de Wembley. Ha guanyat Lliga, ha guanyat Mundial, ha millorat estadística respecte a la temporada anterior i, diguem-ho clarament, és el jugador més diferencial. El debat hauria d'estar tancat. De fet, ja que avui, 28 de setembre, es tanca el termini per enviar les votacions per la pilota d'or, es pot dir ben alt i ben clar que no hi ha candidat més ferm per aquest premi que Lamine Yamal. Que t'hi jugui.

0: 16 i 9. Sí, sí, avui es tanca el termini per enviar els vots de la pilota d'or. Hem obrigut. Podem parlar així avui.
1: Obrigado. Ah, obrigado, mañana.
0: Demà tenim cita amb vostè.
1: Nou jou do Brasil!
0: Demà seguirem, a partir de les 12, un altre apassionant Austràlia-Brasil amistós, on veurem què fa Carlo Ancelotti amb Rafinha, i el seguirem com puguem, des del que et jugues, amb el nostre enviat especial.
1: Brasil!
0: Qui juga demà? Tornarà a jugar a Rafinha.
2: Ja sí, parla Ancelotti, a 3:15 serem atents, doncs, també, mira, al que t'hi jugues, i si parla de Rafinha ho escoltarem.
0: Doncs a veure si ens dona una bona notícia i diu que Rafinha demà...
2: Sembla que no. I pel que apunten des de Brasil, no hi jugarà de nou.
0: Caram.
2: Ha de fer proves, no l'ha vist prou amb el Barça Ancelotti encara. Mm.
0: No.
3: Paciència. Me jugarà i molto, eh?
0: Molto, eh?
3: Sí. Sobretot a la Índia. L'entreno va ser banyar-se en el Ganges durante 3 mesos.
0: Veurem què fa, Carreto. Tinc una mica de pietat. Tinc una mica de pietat amb Rafinha.
3: Què és el que dice?
0: Avui dilluns ens acompanya a la taula el nostre trident. Jordi Ferrón, què tal, com estàs?
4: Què tal, molt bon dia.
0: Olga García, què tal, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Àlex Del Mas.
6: Bon dia, què tal?
0: Tot bé?
6: Tot bé.
0: Esteu d'acord amb la meva contundència inicial, la minya mal? Ho dic perquè hem obert el bar. Ara li preguntarem al Bruno, perquè el Bruno ha fet els seus 6 candidats per ordre, de 6 a l'1, i ha encès una miqueta la polèmica. Per vosaltres hi ha debat. El Ferrón al bar ha dit que ell li donaria a...
4: Harry Kane.
0: Hi ha debat.
4: Que està molt obert, que està molt obert, i que segurament hi ha 4 o 5 candidats que no pots dir... No se'l mereixen, però és que Harry Kane, Rodri, Messi... jo crec que Lamin... Cabrasquelia, si no hagués Mundial, o si Georgia fos una altra selecció. Jo crec que està complicat definir-te. Sí que tinc molt clar qui no hauria de guanyar-lo, encara que hi hagin campanyes. Crec que queda clar que Mbappé no tindria raó de ser, no? És un tros de jugador impressionant, però és que tens 5 o 6 jugadors que per mèrits individuals, col·lectius, jo crec que han fet més. I Harry Kane, per mi, ostres, aquest any, si no se l'emporta Harry Kane aquest any, és difícil, perquè ha fet una temporada molt top, sense treure mèrit a ningú, eh? I és que el Mundial de Messi, tu t'imagines un jugador com en 39 anys el que ha fet, ha portat Argentina a la final.
0: Ni en 39 ni en 23.
4: No, però ja en 39 encara. Sí. És que és difícil aquest any.
0: Jordi Ferrón, Harry Kane.
6: Hi ha debat.
0: Àlex Del Mas,
7: Lamin.
0: Sí. Vas al meu vaixell.
6: A veure, que Harry Kane ha fet una extraordinària temporada, però a veure... Jo crec que Lamin ha fet una temporada on ha guanyat Lliga, ha guanyat Mundial, que els anys de Mundial s'ho emporta tot per davant, i a més, com que hi ha, diguéssim, no hi ha un candidat molt clar, com altres anys, però quan no hi ha el candidat molt clar, jo crec que la meva percepció personal és que te n'has d'anar cap al millor futbolista integral, És a dir, el que et pot crear joc, el que té lideratge, el que et pot marcar gols, i aquest és Lamin. És a dir, jo crec que hi ha una acció l'altre dia a Wembley que per qui tenia dubtes, jo crec que s'esvaeixen, no? I és aquella passada cap a Dani Olmo. Ara mateix, jo crec que només hi ha un futbolista al món, si voleu, potser Olise s'hi pot acostar, no? Però un futbolista al món de que imagini coses com aquestes i tingui la qualitat com ara per
0: executar-les. És una passada d'Esperó,
6: no? Sí, el doble toc d'Esperó. Per mi, Lamin, el meu podi seria Lamin, Kane i Rodri.
0: Lamin, Kane, Rodri. Estem reunint avui el debat de la pilota d'or perquè que avui es tanca el termini per enviar els vots i aprofitem per fer la nostra particular votació. Olga.
5: Jo vaig anar amb la teva línia, sobretot perquè crec que en any de Mundial crec que això és molt important a tenir en compte. Hi ha possible debat, però l'únic problema que té Harry Kane és que ha coincidit en el mateix moment de Mundial que ha fet Lamin. És un jugador, per mi, total, no simplement perquè és el típic nou referència que et marca molts gols, sinó que és un jugador que et fa jugar, i crec que això també se li dà molt de valor, però per mi la pilota d'or té una cosa a destacar, que és un jugador que a anys posteriori se'l recordi i que hagi marcat una fita. Crec que en aquest sentit Lamin té molta part de mèrit, crec que serà un jugador que marcarà o pot marcar una època si ell vol, i en aquest sentit, doncs, després de guanyar el Mundial, després de tot el que està fent amb l'Eurocopa, amb el Barça, que és un jugador que també té alguna cosa molt important, i és que quan la gent va al Barça, paga l'entrada per veure jugadors com Lamine.
7: Dilo, dilo.
5: Sí, sí.
7: Dilo, dilo.
5: No, Hassel Harris és a Miguel.
0: No et queixaràs.
7: Ver a mi hijo.
0: No et queixaràs.
7: Todos
0: de moment, 3-1. 3-1.
7: Parlo català, també.
0: Però el... El, si vols tirar el cap problema, Willy.
7: El quios del Marcos.
0: Li agrada la secció del quios del Marcos?
7: El quios de mi hijo.
0: És de llegir diaris, vostè, o no?
7: Sí, claro. No vea lo que me gusta a mí, ¿eh? Claro.
0: Al bar li hem traslladat aquesta pregunta a Bruno Alemany. Bruno, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Flaquim.
0: Ell ha anat més enllà, fet fins al top 6. Abans de desvetllar el top 6... Quina posició ocuparia Mbappé per tu en aquest top 6?
8: El 6.
0: El 6. I quina posició...
7: ¿Qué está diciendo? ¿Por qué?
0: Ah, no sé, pregúntale bé, a mi no em ve.
7: ¿Por qué 6?
8: Pues porque has hecho un buen...
7: Con los goles que he marcado, Pichichi, con lo todo que he marcado.
8: Has hecho un buen año mirándote el ombligo, básicamente. No, ahora
7: sí. ¡Me gusta! A mí me gusta el ombligo mío.
8: Estic contestant al nostre Mbappé. Mbappé sí, sí. Ha fet una gran temporada, però a la que no ha guanyat cap títol i continua sense ser un jugador d'equip, i això per mi pesa molt.
0: Per tant, en el top 6 de Bruno Alemany, Mbappé el 6è. Quina posició ocuparia Lamine Yamal?
8: Jo l'he posat el tercer.
0: El tercer.
8: Sí. A mi no m'heu de convèncer que és el millor jugador del món, però és veritat que si hem de valorar la temporada, és una temporada en la que té uns problemes físics al principi, en la primera part, i per mi no fa un gran Mundial o no fa un Mundial a l'alçada del jugador que ell és, i hi ha jugadors que per mi fan una temporada més rodona, més completa.
0: Doncs anem a desvetllar el top 6 de Bruno Alemany. 6è, Kylian Mbappé. 5è?
8: Kvaratskhelia.
0: Kvaratskhelia, que va ser nomenat millor jugador de la passada Lliga de Campions, que ell va guanyar amb el Paris Saint-Germain. No juga al Mundial, perquè, com deia l'Àlex, és georgià i no es va classificar pel Mundial.
7: ¿Quién es este?
8: Quart, Leo Messi.
0: Leo Messi.
8: Sí, perquè fa un grandíssim Mundial.
0: Tercer,
8: Lamine Yamal.
0: Segon,
8: Rodri.
0: Rodri.
8: Sí, és que Rodri per mi fa un Mundial bestial i jo al Mundial li dono molta importància.
0: Però clar, és que li dones importància al Mundial, perquè a nivell de clubs Rodri no és tan reixida
8: la
0: temporada, ni molt menys.
8: No, és que...
0: Però pesa més al Mundial.
8: Per mi, aquesta Espanya mega controladora, que té una capacitat per controlar els partits bestial, sense Rodri... Abans al bar fèiem la pregunta, sense la Mina hagués guanyat el Mundial? Segurament no. Estic gairebé convençut que Espanya no guanya el Mundial. El que estic 100%, és a dir, no hi ha un 1%, que si juga Zubimendi, no Rodri, per mi Espanya no guanya el Mundial. I Zubimendi em sembla un tros de jugador, sí, sí. Però és que Rodri va ser impressionant.
0: Però traslladant-ho al Barça, per exemple, et sembla més, si arriba no. Rodri a ser tan influent com és en la selecció espanyola, et sembla més necessari Rodri que Lamine?
8: No, perquè al Barça ja...
0: I a la selecció espanyola sí?
8: A la selecció espanyola sí.
0: És més necessari Rodri que Lamine?
8: No, va ser-ho al Mundial.
0: Ah, va ser-ho.
8: Sí, sí, va ser-ho al Mundial. A partir d'ara ja en parlarem. No crec que ho sigui. Però el Mundial de Rodri em va semblar impressionant.
0: Podem intuir qui és el número 1, a qui li donaries la pilota d'or?
8: Harry Kane va ser el màxim golejador, si sumes Champions i els gols que va fer amb el Bayern de Múnich a la Bundesliga, títols amb el Bayern, tercer classificat al Mundial, crec que va ser un gran any per Harry Kane.
0: Insisteixo que parlem avui d'això, ja n'hem parlat molts dies i en parlarem molts més, perquè la gala és el 26 d'octubre, just el dia després del Clàssic.
7: Per tant, tanto quedaremos.
0: Sí, 26 d'octubre a Londres, es donarà la pilota d'or, veurem si para su hijo o para el de l'ombligo, para Kylian Mbappé, però que avui en parlem perquè avui es tanca el termini per enviar els vots, que hem de dir que els vots, en teoria... Clar, avui acaba el termini, però en principi la pilota d'or acabava la decisió que havies de prendre si formaves part del jurat amb el Mundial. Però clar, si l'envies avui és innegable que influirà tot el que hagis fet en aquest inici de temporada. Per tant...
8: Sí, comencem campanya perquè es voti just quan... Sí, però que es voti just quan acabi la temporada, sí. Perquè si no és fer trampa, perquè ens influeix els primers mesos de competició i no hauria de ser així.
0: Ara, amb això de Lamine, que jo ho deia al bar, em sembla... Clar, al final cadascú genera les expectatives que genera, però a Lamine, tu al Mundial esperes un 10, perquè és el millor jugador del món, com que no està de 10 pel context que surt de lesió i tal, fa un Mundial que per ell, fins i tot ell mateix ho diu, està allunyat de les seves expectatives, però potser és un Mundial de 8, o de 7 i mig. I potser el Mundial de 7 i mig de Lamine Yamal és inabastable per la resta de jugadors que juguen al Mundial. I en canvi, Harry Kane... que sí, que marca gols i que porta Anglaterra a ser tercera i tal, però clar, igual les expectatives de Harry Kane estan en el 8, i potser Harry Kane ha fet un Mundial de 7,2, però com que les expectatives no són tan elevades, i al final em fa la sensació que amb Lamine comença a passar el que passava amb Messi, que de Messi esperes l'excel·lència, i el dia que fa un partit de notable, que segurament és millor partit que el que farà qualsevol altre jugador de la seva època, et penses o conclòs que Messi ha fet un mal partit.
6: Sí, a veure, jo amb Lamine crec que s'ha de tenir en compte el com, no? És a dir, Lamine és el líder d'una selecció de talent, és a dir, el líder en quant a talent d'una selecció i d'un equip que realment han deixat impacte en el futbol, no? És a dir, el Barça de Flick s'ha deixat impacte a Europa i aquesta Espanya, amb el com, també és important com l'ha deixat. Per mi aquest és un argument per si sol. Després, si valorem tot l'any, entenc les raons del Bruno, però, per exemple, per mi Rodri, que fa un Mundial extraordinari, la seva temporada és bastant més fluixa que la de Lamine. Lamine és veritat que va tenir els problemes físics, però no deixa de tenir molta importància a la Lliga del Barça i en totes les competicions, no? I sobre Kane, és que en any de Mundial, a mi em sembla que aquesta Anglaterra ve de fer dues finals de l'Eurocopa. Crec que un tercer lloc és una cosa que podíem preassumir, no? Per tant, em sembla que els seus números són molt bons, però ja et dic, és a dir, si anem a resultats, anem a números, per mi hi ha un intangible en el qual Lamine passa per davant de Rodri, passa per davant de Kane i, per suposat, per davant de Mbappé.
7: Però claro que passa per davant de Kane, si tiene 3 anys, el hermano de Lamine Yamal. Claro, que pasa por delante, que es que de verdad, hombre. Venía a casa a freír. Vete a freír espárragos.
0: ¿També els fregeixes els espàrrecs?
7: Sí, claro que sí.
0: ¿Com els fas? Els fas així?
7: Pues frito. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Frito.
6: Con aceite.
7: Con aceite. Tengo varias freidoras industriales, pues ya está. Pues con eso, que no sé dónde está el problema.
0: No, escolta.
7: Fíjate cómo chispea. Esto es felicidad.
0: Esto es felicidad. En fi, que la pilota d'or s'ha colat en aquesta portada per aquest fet que avui es tanca el termini per enviar les votacions. Són les 12:20, va, endrecem l'actualitat i ens endinsem també en el món de les seleccions. Abans, però, Albert Llimós, què tal, com estàs?
9: Què tal, bon dia. Com estàs, Lluís?
0: Avui estàs de declaracions, no?
9: Sí, estem a la Ciutat de la Justícia esperant aquí les declaracions de diferents testimonis investigats en el cas conegut com el forensic, que encara estan a dins i, per tant, d'aquí una estona sabrem que, doncs, què han dit, que, com ha anat aquest interrogatori, no, d'aquests testimonis, d'aquests investigats, en aquest cas del Barça, no, que el vincula, doncs, a podríem dir, un desviament de diners i administració deslleial, que és el que ha sortit a la taula, però de moment encara estem esperant que surtin els protagonistes.
0: Qui declarava avui?
9: Avui declarava Román Gómez Ponti, que és l'exassessor dels serveis jurídics del Barça. Havia declarat també Òscar Grau, però el seu advocat, Josep Riba, tenia un judici a l'Audiència Nacional per una persona amb uns càrrecs i, per tant, l'ha hagut de suspendre la seva declaració. Òscar Grau, recordem que va ser el CEO del Barça durant l'etapa de Josep Maria Bartomeu al capdavant de l'entitat. I també declarava en aquest cas dues figures potser no tan rellevants. Una, Òscar Sambola, que és, va ser president de la Fundació de l'AETA, Club Esportiu l'AETA, molt vinculat a tot això que va passar al Barça, amb aquests pagaments de 1,5 milions que es van fer i que estan sobre la taula ara per investigar, doncs, si s'havien de fer o no. I també Xavier Gómez Segala, que era un treballador de l'àrea de patrimoni i urbanisme del club, també durant aquesta època, doncs, que es van fer totes aquestes operacions, doncs, també està declarant com a investigat.
0: Doncs al llarg del que t'hi jugues, quan acabin aquestes declaracions i puguem, doncs, saber exactament com ha anat, l'Albert Llimós ens en dona detalls. Però també vull parlar amb tu, Albert, perquè l'altre dia Ferran Oliver, en entrevista aquí al que t'hi jugues, parlava d'aquesta sanció que el Barça hauria evitat per part de la UEFA per com està la situació econòmica del club blaugrana, i ho explicava de la següent manera.
10: Aquesta part la tenim resolta, com bé dius, amb el tema del préstec subordinat. Aquest va ser un tema que vam solucionar, no solament amb la UEFA, la primera consulta va ser en la Federació Espanyola de Futbol, que és el que tenia que regular el tema del subordinat, i va ser aprovat d'aquesta manera, no? Jo crec que avui per avui no tenim cap problema amb la UEFA. També és ben cert que també amb lo personal s'ha arreglat també la part de desaparèixer la Superliga, i bé, de tornar tots un altre cop al règim de la UEFA, les coses a nivell personal han millorat. Però dic el mateix que amb la Lliga, eh? Al final has de complir les normes, i nosaltres el que fem és complir-les.
0: No hi haurà sanció.
10: No,
6: hi haurà sanció de la UEFA, eh?
10: No.
0: No hi haurà sanció, i explicava el Ferran Oliver els motius als quals, Albert, fem alguna puntualització?
9: Sí, ho hem d'explicar bé, perquè ben bé no és així. El Barça havia dit, com escoltàvem ara, que havia activat aquest mecanisme econòmic per garantir que no hi hagués aquesta sanció de 45 milions per un incompliment, podríem dir, de la normativa de sostenibilitat financera. Ja es van pagar 15 milions i n'hi havia 45 més que estaven pendents. Ens van explicar que s'havia activat un complement subordinat, aquest préstec que feia ara referència Ferran Oliver, per cobrir la part de patrimoni net negatiu que ara mateix té el club, recordem, 168 milions negatius, i que s'havia pactat amb la UEFA i amb la Federació Espanyola de Futbol. Però ben bé no és així. Hem parlat amb les tres parts implicades i aquest mecanisme, aquest préstec, el que serveix és per obtenir la llicència per poder competir a Europa. O sigui, tu has de complir una sèrie de paràmetres, tant esportius com legals, com també financers, i un era millorar la situació de patrimoni net negatiu que ara mateix té el club. Aquest préstec et permet comptabilitzar-ho com a patrimoni i el Barça, doncs, d'aquesta manera obté la llicència simplement per jugar a Europa, però res a veure amb la sanció de 45 milions que està pendent. Com està la situació d'aquests 45 milions? Explica-m'ho bé. La Comissió de Control Financer de la UEFA havia obert un procediment contra el club el setembre del 2024 per aquest incompliment de la sostenibilitat, per aquest programa econòmic del Barça. I recordem-ho, el juliol del 2025 el Barça va arribar a un acord amb aquesta comissió per redreçar la situació. Hi havia dos objectius bàsics. El primer, la temporada passada, 2025-2026, el Barça no podia acabar amb un dèficit superior als 5 milions d'euros, amb pèrdues de 5 milions, i el Barça, recordem-ho, va acabar amb un benefici ordinari de 200.000 euros, i això sí, amb pèrdues extraordinàries de 14 milions d'euros. I després hi havia un segon objectiu, que és que en el triani del 24 al 27, el Barça havia d'estar en benefici, per tant, havia de cobrir la part de pèrdues que havia tingut la temporada 2024-2025. Per tant, aquest curs el Barça ha de complementar les pèrdues que va tenir ara fa dos anys. El primer objectiu, el de la temporada passada, la UEFA el dona per complert. Per tant, el Barça s'estalviaria 22,5 milions de multa, que són la meitat d'aquests 45 milions pendents. Però faltaria la segona part, que és aquesta part d'aquesta temporada, 2026-2027, que ni molt menys es cobreix amb aquest préstec subordinat al qual feia referència el vicepresident econòmic del Barça, sinó que el Barça encara ha de presentar els seus números, ho ha de presentar a la UEFA i ja s'estudiarà si el Barça cobreix aquesta situació econòmica i, per tant, no hi ha multa, que seria de 22,5 milions, però compte, si el Barça té un incompliment important d'aquesta situació econòmica i, per exemple, té pèrdues superiors als 20 milions, tot això podria afectar la inscripció de futbolistes i el Barça podria no inscriure futbolistes de cara a les competicions europees. Per tant, la meitat dels objectius complert, la segona meitat no la podem per tancada amb aquest complement subordinat, sinó que encara està pendent del que presenti el Barça a la UEFA en els propers mesos.
0: Dependrà, per tant, del que passi aquesta temporada, del que passi en el futur immediat, el que es pugui acabar de resoldre aquest altre 50% de la multa, 22,5 ja estan estalviats, entre cometes, perquè s'han fet els deures, falta acabar de fer els deures, important fer-los bé, perquè, com diu l'Albert, si hi hagués algun tipus de problema, podria implicar dificultats també a l'hora d'inscriure futbolistes. Albert, gràcies. Estem pendents de les declaracions del forensic.
9: Molt bé, seguim aquí a la Ciutat de la Justícia.
0: 12:27, endrecem la resta de l'actualitat.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Asier Chávez, què tal, com estàs? Bon dia.
12: Bon dia, Flaquín.
0: Espanya torna a ser campiona del món sub-20 després de guanyar Corea del Nord a la final.
12: 0-0 i 4-3 als penals, amb dues aturades de Laia López, que va rebre el guant d'or com a millor portera del Mundial. Així explicava el canalla com havia viscut aquest segon penal.
13: Nada, yo cuando he parado el segundo, si te soy sincera, todavía no sabía si habíamos ganado, ¿no? Yo solo, en cuanto he visto a mis compañeras venir corriendo hacia mí, me tira al suelo, solo me salía a llorar. He pensado mucho en mi familia, que está en Madrid esperándome.
0: Quina sensació, Olga, de Mundial Sub-20, campiones...
5: Sí, sobretot és l'èxit d'aquesta, jo crec que ja et diria com a acadèmia d'una selecció que ja és un buc insígnia de com juguen. Ja és igual que tu vegis a nois, a noies, que ja veus a tothom com està funcionant, així que èxit rotund pel futbol femení.
0: Ho dèiem, Ferron, sí. Actuals campiones del món, campiones del món sub-20, el masculí, actual campió de tot.
4: Sí, parlem de que el futbol femení aquest any, en tema d'audiències o de públic, sembla que no arrenca tot el que s'esperava a nivell d'escola de darrere. Això sí, és imparable. I jo crec que això és el més important, que continuïn puxant noies amb aquesta qualitat.
0: A la segona hora del programa ampliarem una miqueta més aquest títol de campionats del món sub-20 i també ficarem el ull aquesta selecció de Corea del Nord, que sorprèn que a nivell de categories inferiors sempre arriba a les fases finals o a les finals o acaba guanyant els mundials de la categoria. Més coses, Sier, victòria d'Irlanda 3-0 contra Israel en un partit marcat per les protestes dels jugadors irlandesos.
12: El partit s'havia de jugar a Dublín i va acabar disputant-se a Hongria. Abans del partit va haver-hi una votació de la plantilla per decidir si es jugava i el porter Gavin Bazunu va decidir no fer-ho. A més, els seus companys van portar braçalets negres en memòria de les víctimes de Palestina i es van negar a donar la mà als jugadors d'Israel. El seleccionador Heimin Hallgrimsson va parlar de les protestes després del partit.
14: Han donat suport a la protesta, han fet arribar el missatge a tot el món, no només a Irlanda, ho han fet a tot el món. I aquesta és normalment la raó de protestar, és conscienciar la població sobre una situació i crec que aquests jugadors ho han fet amb tot el que han fet i amb tot el que han dit.
0: Més seleccions, després ho ampliarem amb el Bruno. Derrota sorprenent d'Alemanya i victòries de Països Baixos i Portugal.
12: L'Alemanya de Klopp va perdre 0-1 contra Grècia, mentre que els Països Baixos de Xavi van guanyar 1-2 a Sèrbia.
15: Toma! Toma!
0: Has començat bé, eh?
15: Sí. Tomen! Grande, we are a family! Family! We are a family!
12: Victòria també 2-1 de Portugal contra Noruega, amb gols de Gonzalo Ramos, João Félix i Haaland, i avui es juguen el Bèlgica, França i el Turquia, Itàlia.
0: El València avui presenta avui el seu nou entrenador, Javier Aguirre.
12: S'haurà presentat a la una més talla després d'haver començat a treballar ja amb la plantilla. El mexicà signa fins a final de temporada amb opció d'un any més i assumeix un equip penúltim amb 4 punts en 7 jornades.
0: El Barça manté el ple de victòries a la Lliga F en una jornada amb resultats desiguals per als equips catalans.
12: Les blaugranes van guanyar 0-2 a Logroño. Maisa Baja, amb 15 anys, es va convertir en la golejadora més jove de la història del Barça en un partit de Lliga i Aitana va tornar a reaparèixer. El Badalona va perdre 0-1 contra el Granada i empat de l'Espanyol contra el Depor.
0: En bàsquet, victòria de l'Ilerna Lleida del Roig Arena contra València en la primera jornada de l'ACB.
12: Els de Gerard Encuentra es van imposar ahir el vigent campió de Lliga per 100 a 105, mentre que el Girona va guanyar a casa 84-77 contra l'UQ en Múrcia i la Penya va perdre l'UQ contra el Breogán. Dissabte, victòria del Barça contra l'Ima Corunya i derrota del Quits de Nas Manresa a Bilbao, que deixa més una baixa sensible perquè Hugo Benítez va partir un pneumotòrax i ha hagut de ser intervingut quirúrgicament.
0: Caram, ràpida recuperació. En tenis, Europa recupera la Laver Cup sense que Alcaraz hagi de jugar el darrer partit.
12: 13-5 contra la resta del món a Londres. Zverev va sentenciar el títol guanyant Lierner Tin en 2 sets i va deixar sense disputar l'últim individual d'Alcaraz. El murcià havia vençut Taylor Fritz dissabte i Rafa Joder també havia sumat un punt divendres.
0: I el Mundial de Ciclisme de Montreal es tanca amb sorpresa a la cursa masculina.
12: L'estatunidenc Brandon McNulty és el nou campió del món en ruta després d'atacar 32 quilòmetres de meta. Michael Matthews i Mathieu Van Der Poel van completar el podi. Juan Ayuso 13 va ser el millor català i el millor espanyol. En femení, el títol va ser per Demi Vollering.
11: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López, com estàs?
16: Hola, què tal? Com estàs, senyor Flaquer?
0: Bé, aquí fent una estoneta de ràdio, molt ben acompanyat, i parlant de seleccions, que em sembla que també és el motiu del teu quiosc, oi, avui?
16: Correcto. Sigue de gira a Brasil, Rafinha anda por el país que se llama de las antípodas, que no es así, y empezó mal, como todos sabéis, con un empate, y en el último suspiro ante Australia, jugó los 90 minutos, y ahora mañana, segundo amistoso, segundo contra Australia, y Ancelotti, según revela el diario brasileño Lance, prepara 7 cambios en el once inicial y una gran novedad táctica. ¿Novedad? Bueno, no sería esa la palabra. Rafinha jugará de delantero centro.
0: ¡Qué Dios! Això no és cap novetat.
16: Sí.
0: Carleto, això no és novetat.
3: No, és una genialitat tàctica meua.
0: No has descobert ara el...
3: La mia genialitat tàctica,
0: Això
3: no
0: fa,
3: bueno,
0: Va fent flic des del principi de temporada.
3: ¿Qui és questo?
0: ¿Qué cuesto?
3: El genio sono io.
0: Marcos.
16: Y luego, si me permites, un rápido paseo por Alemania. Es una carta muy interesante del redactor jefe del diario Bild. Estimados aficionados al fútbol, empiezan. El segundo partido de Klopp trajo consigo la primera derrota, 0-1 ante Grecia, tras el prometedor empate 1-1 en los Países Bajos. Con un equipo completamente renovado que nunca volverá a jugar junto, esto puede suceder, pero no debería, escribe Henning Feit. Y atención a este párrafo. Adeyemi, que se perdió el Mundial, es el gran beneficiado hasta el momento del cambio, involucrado en todos los ataques peligrosos. Es sensacional cómo Flick ha transformado al que fuera jugador del Dortmund en una estrella del Barça en tiempo récord. En Alemania, sus actuaciones eran como una caja sorpresa. Nunca sabías que te iba a tocar. En el Barça, 3 goles y 3 asistencias en 8 partidos se ha convertido ya en uno de los favoritos de la afición. Si sigue así, pronto también será una estrella de la selección alemana.
0: Es l'efecte Flick, ¿eh?
16: Increïble.
6: Sí. Tot el que toca ho millora. Té raó, Marcos. Hi ha una jugada, la primera part, que fa amb Alemanya, que és brutal, eh? Si acaba en gol allò, és brutal.
4: El que fa és tenir confiança. Evidentment, Adeyemi ja tenia, tenia la qualitat, tenia l'explosibilitat, però quan vas a un joc on flexita per arriba, els jugadors renteixen 10 vegades més, ja de Gemi, quien te ha visto y quien te ve, que ja tenia coses, però és que quan tens un entrenador que et potència...
5: Sí, l'èxit del Barça és Hansi Flick, sobretot perquè crec que treu la millor versió de cada un dels jugadors. Estem parlant de Bernal, estem parlant d'Adeyemi, crec que també va aconseguir això amb Ferran, amb aquesta pugna entre Lewandowski, i crec que ara estem veient un nou pas que jo crec que serà per Valde. Jo crec que també l'està posant a prova per dir-li o espaviles o realment tot està en la teva mà.
0: Doncs l'efecte Flick, que li ha donat a Jürgen Klopp una arma boníssima amb Adeyemi, i li ha regalat aquesta novedat tàctica a Ancelotti amb la forma de Rafinha com a davanter centre. Gràcies, Marcos.
16: Hasta luego.
0: 12:33 del quiosc a les xarxes.
11: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
0: Hola, Núria Vilamala, com estàs?
18: Què tal, Lluís Flaquer? Bon dia.
0: Doncs aquí estem.
18: Tot bé, ja t'has aclarit amb el WhatsApp?
0: Sí, avui l'he liat una miqueta.
18: Una mica. Bastant boomer el que t'ha passat.
0: No, perquè hi ha coses del WhatsApp que, no, que desconec que existeixen i es veu que avui...
18: Bueno, igual, en lloc de reenviar uns missatges, te'ls has posat
0: missatge
18: d'estat.
0: I els he posat d'estat i els han llegit...
18: Has tingut sort que ho he vist ràpid.
0: Sort que Nil Solà i Núria Vilamala han estat molt ràpids i ho han esborrat perquè era un missatge... tampoc era...
18: No, però bé. Una cosa de feina,
0: però es veu que WhatsApp... Jo no ho sabia, jo soc molt boomer. Tu sabies, Àlex?
18: No, avui s'ha demostrat.
2: Àlex Navas podria cometre el mateix error.
4: Vaig amb molt de cuidado.
0: Amb els estats de WhatsApp?
4: Sí, no l'utilitzo mai.
5: Ho sé, però no l'utilitzo mai. És a dir, veig que gent penja fotos i aquestes coses, però no...
0: El curiós és que jo no sé que existeix, però ja ho he utilitzat dues vegades. I les dues l'he liat bastant parda. Perquè vaig desvetllar una conversa amb la meva mare de com arreglar una televisió fa...
18: És veritat, crec que et vaig avisar jo.
0: Com utilitzar, i de sobte començar a rebre missatges de ostres, tens problemes amb la tele, t'ajuda. Què m'esteu dient?
18: No prenem. Flaqui, el xat de YouTube del que t'hi jugues, evidentment hi ha molt debat al voltant de la pilota d'or. El Roberto diu que l'hauria de guanyar Lamine Yamal, que és un jugador diferencial. El David li dona suport a Jordi Ferrón, diu que la temporada de Harry Kane és espectacular a totes les competicions. Hi ha un altre oient que diu que per ell la temporada de Cubarsí és millor que la de Rodri, fins i tot al Mundial, per tant, posa un altre nom sobre la taula. I, per exemple, l'Adrià diu que si parlem de la temporada i del Mundial, que per ell Olise hauria d'estar mínim al top 3 i que li sorprèn que ningú l'anomeni. I, Flaqui, acabo amb el comentari del Marcos, que diu esgotador el tema de la pilota.
0: Sí,
18: hi ha molta gent
0: ja sé,
18: està cansada del debat.
0: De clubs i tal, doncs ha vingut molt bé que avui es tanqués el termini per obrir una miqueta... El debat. Però sí, igual no en parlem més fins demà passat, va. 12:36, i els oients què diuen?
19: Doncs mira, podem escoltar d'entrada la Nuri.
20: La Mina es mereix el Balón d'Oro, però el que no ha de fer és copiar el Madrid, com ha fet amb l'Mbappé, demanant i tot això. Què farà ara? Si s'entera i li xiuen que no el guanya, farà com amb el Vinícius?
0: No, sisplau.
20: S'ha de dir-li a la Mina que som el Barça, no som el Madrid, així que no demani i si li donen, li donen.
21: Ya estoy esperando el tweet. Voy a hacer por 10 si fue preciso. Ya voy a reír yo.
0: Tú si Lamine s'assabenta que no guanya la pilota d'or, què li aconselles fer?
21: Hacer por 10, claro, siempre.
0: Però
21: anar
0: a la gala o no?
21: Depende. Si quiere que pase su cara perdedor por todo el mundo, pues no va, claro. Es que, de verdad, tú tampoco irías a la gala, ¿no?
0: Yo sí.
21: Tú sí que irías, claro, para que la gente vea los perdedores
0: no,
21: que eres.
0: No, pero segundo, pero pues cada segundo está bien.
21: Segundo.
0: Després, per cert, parlarem d'un gest que s'ha fet bastant viral aquest cap de setmana i que ha inspirat una carta del nostre Vinícius.
21: Eso es, para el Donald Trump.
0: Sí, adreçada a les més altes instàncies.
21: Ha fet una segunda
0: amb Zelensky. 12:37, què t'hi jugues? Tirem una sintonia, Willy, va.
11: Què t'hi jugues?
0: Per molts, l'aturada de seleccions es converteix en patiment perquè no hi hagi cap lesió. Nil Solà, Eric García, com està?
2: Bé, està bé, té unes molèsties, un petit edema al seu genoll esquerre. Va arribar ahir a la nit a Barcelona. No gaudirà, evidentment, dels dies de festa que tenen els seus companys, que recordem que el Barça, els pocs no internacionals, no s'entrenaran fins al pròxim dilluns, 9 dies de festa, per tant, recuperació activa al gimnàs. Són unes molèsties que ja et feia alguna setmana que tenia, li van anar en augment en aquest escalfament abans del partit contra Anglaterra, per tant, ja està aquí, recuperant-se, no hi ha cap problema, i ha d'arribar perfectament al partit contra el Getafe.
0: Recordem que dissabte, Eric, era titular al partit que Espanya jugava contra Anglaterra a Wembley, però durant l'escalfament d'aquestes molèsties és ja a casa, treballarà per acabar de fer net i en principi, doncs, si Flick ho necessités, de cara al Barça-Getafe 10 d'octubre, estaria a disposició.
2: Que el necessitarà i jugarà, si no hi ha cap novetat. Per cert, qui també torna ja és Karim Adeyemi, sí, futbolista de que ahir va perdre contra Grècia. Klopp va fer aquesta innovadora idea de convocar més de 40 futbolistes dividits en dos partits i dos partits. Adeyemi, que en principi havia d'anar a la segona convocatòria, va acabar entrant a la primera per una lesió d'un futbolista alemany. Ja ha jugat aquests dos partits, 75 minuts en el segon, 80 en el primer, ja torna a Barcelona, per tant, també podrà gaudir d'aquests dies.
0: I de la resta blaugrana es porta molta tralla a sobre, o no?
2: Doncs Cancelo, tot, ho està jugant absolutament tot, 90 i 90 en els dos partits, ahir en victòria contra Noruega per 1-2, avui juga Koundé en aquest partidàs que segur que Bruno gaudirà entre Bèlgica i...
0: Home, és bon partit.
2: I França.
0: He notat certa...
2: No, però perquè... No, perquè
4: m'esperava una cosa...
2: Perquè no m'ho miraré.
0: Igual juga contra...
15: Sí. Que vol dir el Nil és que el Leganés-Castelló és encara millor partit.
0: Ah, què miraràs, Bruno? El Leganés-Castelló o els partits de seleccions?
15: No ho dubtis.
2: Ah, és que la Nations League, mira, al final, si no li interessa ni a Bruno, imagina't.
0: Nil, per favor.
2: Demà partit d'Espanya, que encara li queda el partit d'aquest dimarts contra Croàcia, dissabte contra República Txeca, i dimarts una altra vegada contra Croàcia. Meravellós.
0: Doncs és el que els hi ve per davant. Què més?
2: Rafinha, que jugarà demà aquest segon amistós contra Austràlia. A tres quarts d'una parla Ancelotti. En principi demà tornarà a jugar. Va jugar tot el partit l'altre dia. Futbolistes com Koundé, que juga avui. També Bernal i Xavi Espart han d'acabar aquests compromisos. La majoria del gruix dels futbolistes del Barça es reincorporaran a partir del dimecres de la setmana que ve. A partir del dimecres 7 arribaran entre el matí i la tarda. El Barça, que juga el dia 10, per tant, 2-3 dies per preparar el primer partit de Lliga contra el Getafe. Gordon i Livakovic, amb qui l'Espanya s'ha de veure les cares en dues ocasions.
21: Sí, ho de sempre, tu, escolta, vinga, tots a córrer ara. Ara tots a córrer, posa'm ronda.
4: És que el cas Rafinha és complicat, perquè Brasil necessita treure bones sensacions i Ancelotti no pot permetre
2: de tres amistosos.
4: Ve d'un mundial terrible,
2: l'altre dia contra Austràlia empata 95.
4: Empata contra Austràlia, no pot prescindir del seu millor jugador ara mateix, però que jo entenc que Rafinha tindrà una miqueta més de cap, no t'està jugant un mundial ni la preparació, que no pressioni tant, no falta que pressioni tant aquestes vegades.
6: Home, esperem-ho, segur que Flick li haurà dit. Això que diu el Jordi per mi és molt important, eh? És a dir, moltes vegades jo crec que el moment de la selecció i el cicle en el que estan és molt important a l'hora de donar descansos o no. Sí. És a dir, és totalment diferent el cas d'Espanya que el de Brasil.
2: Àlex, són tres amistosos, eh? Dos contra Austràlia, que sí, van jugar fa 3 dies, eh?
6: Però Ancelotti està discutit a Brasil.
4: Exacte. Ja, però...
6: Està discutit i tu no pots deixar...
2: Ancelotti que no li dona descans, però espero que ell li hagin explicat el que ha de fer.
6: Bueno, si ho fa Rafinha, doncs fantàstic per ell, no? Però em refereixo que casos com el d'Eric García a Espanya, que és una selecció que ve de ser campiona del món, de que tots estan en dinàmica, doncs exacte, no hi ha urgències. Però en el cas de Brasil, per exemple, o també França, m'atreviria a dir, per exemple, que entra Zidane amb Koundé, que ja va jugar als 90, són molt diferents, així que bé, jo...
0: Sí,
6: el
0: però
6: Zidane,
0: per exemple, es lesiona Mbappé i diu, estan a casa, no vull riscos.
6: Bueno, perquè ja va amb la seva manera de ser, no? Però si no hi ha molèsties o no hi ha una cosa extraordinària, segurament tirarà dels jugadors amb els quals...
0: Confiem que hi hagi sentit comú.
1: Sí, sobretot jo crec que hi ha una part positiva i és que després del present que va haver-hi de lesions amb el Barça i amb el Luis de la Fuente, crec que també ara ja després d'haver guanyat ja s'ho pren tot molt més calma, és a dir, ara té aquesta part de hi ha una la mínima molèstia, cap problema, vés-te'n cap allà després amb tot el que va succeir amb Lamine d'aquesta gestió de minutatge que crec que es va acabar fent bé, però sí que els altres entrenadors al final s'estan jugant també el seu propi títol, en aquest cas Ancelotti, crec que Zidane també té aquesta reputació i per això fa que s'alinin amb tots els seus titulars, però crec que en el cas d'Espanya ara mateix és totalment diferent.
0: Trencarà molt el ritme del Barça de Flick aquesta aturada o no? o tornarem i seguirem jugant igual? Dic perquè venen partits ja grossos, és Getafe casa, i la setmana aquella és Galatasaray, Betis, París, clàssic.
4: A mi m'agrada somiar que Flick, que sempre encerta, va dir que a l'octubre...
0: Home, s'ha guanyat.
4: Que a l'octubre, després del Parón, veuria la millor versió del Barça.
0: No sóc capaç d'imaginar-me una millor versió.
4: Jo ja estic salivant només de veure.
6: El més que li ve al Barça és...
0: Barça, Getafe només tornar, Galatasaray fora de casa, Betis, partit complicadíssim, París fora de casa i clàssic contra el Madrid.
4: Però jo crec que el millor que té el Barça aquesta vegada és que és veritat que hi ha jugadors que si fallen, doncs pateixes, però no depens de ningú aquest any. Tens aquest fons d'armari per encara, estem al setembre-octubre, però jo crec que el Barça va creixent. És que en tres setmanes veurem una millor... Encara, Gabriel Jesús encara està una miqueta millor, que també et dona aquest recanvi que et pot donar dalt.
1: Sí, però com s'ha trafet i Rafinha aquí...
0: Jo quan has dit no depèn de ningú, m'ha vingut al cap a lo capital.
4: Que és molt important, jo crec que està clar, però realment creieu que és qualsevol?
0: Si ha surt Gabriel Jesús i té el rendiment de Rafinha, doncs agafem a Flick.
1: Ara mateix jo crec que és indispensable.
0: No li fem una estàtua, agafem a Flick i en carn i os el posem allà, és l'únic que ell sigui l'estàtua.
6: És la meva pregunta, és l'únic, per la gent que hi entén, l'únic que és indiscutible de Rafinha?
1: No, per mi no.
6: Per mi hi ha Rafinha, Lamine i Cubarsí. Tal com està la defensa, eh? Però...
4: No, jo diria que de tots aquests, Cubarsí seria potser, perquè la defensa està molt...
0: Ja anem ampliant.
1: No, perquè crec que són fitxatges que realment... El millor que ha passat aquest any és que els jugadors que han vingut, en Gordon, Adeyemi i Rodri, sembla que portin tres temporades a Can Barça, i això, aquesta adaptació és boníssima. Però crec que, a part de Rafinha, dels gols que està fent, crec que et contagia, que tots els jugadors ja saben que t'aporta aquesta part de que ell va, que suma, per mi és un líder, i crec que sí que és una figura. Estem oblidant aquí a Lamine, però si Rafinha no està, crec que l'estat d'ànim del Barça ja directament no seria el mateix, tot i que tens a moltes alternatives.
0: Està escoltant des de Madrid Anton Meana i diu que estem parlant molt en clau Barça, però que estem parlant poc de la selecció espanyola. Anton Meana, què tal, com estàs?
7: Pues molt bé, i vosaltres?
0: Doncs bé, aquí pensant ja en el Barça que vindrà després de l'aturada de seleccions, però clar, tu dius, escolta'm, abans de passar pàgina, vols fer-nos gaudir d'aquest joc de la selecció espanyola, eh?
7: Sí, realmente es un equipo que se adapta a casi todos los tipos de partido, porque el otro día hubo un rato en el que sufre, si llega a meter el 3-1 Harry Kane, no sabemos qué hubiera pasado en el encuentro, pero luego mete a Baena, mete a Oyarzabal y el equipo mejora, cambia el ritmo de juego y termina ganando en Wembley como si nada. Creo que normalizamos, ¿no?, que España gane en Wembley como si fuera un amistoso más. Este equipo ya admite la comparación con el de 2010 y ojalá que siga la racha. El equipo está hoy entrenando aquí, termina el entrenamiento ahora justo en Las Rozas, aquí estamos viendo desde fuera el último tramo del entrenamiento y por la tarde hablará Luis de la Fuente en Sevilla en la previa de un partido, entre comillas, fácil contra la República Checa de Santi Denian en el Pijuan.
0: Demà juga a Espanya, que podria assolir la xifra de 40 partits sense conèixer la derrota. 40 partits sense conèixer la derrota.
7: Sí. És un poco trampa, eso.
0: Bueno, però...
7: Es un poco trampa porque cuentan los empates.
0: Bueno, pero es que no conoces la derrota cuando empates, ¿no?
7: No, pero quiero decir, pero por ejemplo, para mí la final de la Liga de Naciones
0: la acabas perdiendo, sí, los penales.
7: Claro, o sea, ese partido lo perdimos. Entonces, esa final no la empatamos, esa final la perdimos. Entiendo que se computa el tiempo reglamentario, pero me parece muy bien, creo que no le quita mérito al asunto, pero claro, alguno dirá, es que si perdimos una final de un torneo, ¿cómo habíamos allá tantos partidos sin perder? Pero, repito, no le quita mérito, es un equipo que juega de memoria, hay números impresionantes que favorecen a la moral de los jugadores, pues Fabián no pierde jamás con España, la pareja Cubarsí-Laporte tampoco juegan y han ganado 14 partidos de 15 desde que están juntos, o sea, son números que benefician a los futbolistas. Mira a Baena, lo que es en el Atlético de Madrid, lo que es Baena en la selección. El partido más difícil de este parón, después del de Wembley, va a ser la semana que viene, cuando juegue el martes de la semana que viene España en Split contra Croacia. Antes, mañana viene el equipo de Modric a Sevilla, y en el entrenamiento bien, estaba Lenormand. Y yo creo que todos celebramos ver a Lamine Yamal fresco, fino el otro día en esa primera parte para mí muy buena de Lamine en Wembley y ojalá que pueda repetir exhibición mañana en Sevilla contra la República Checa.
0: Después l'Àlex ens farà una del Masterclass.
7: Contra Croacia, perdón, mañana contra Croacia, que me estoy liando. Mañana contra Croacia, mañana. Sábado contra la República Checa.
0: Correcte.
7: Disculpad.
0: No, és que clar, hi ha tants partits en aquesta aturada que escolta'm, deia que després l'Àlex ens faràs una radiografia d'aquest Lamine que estem de gaudint tant al Barça com a la selecció en aquest inici de temporada. Ara hi ha la cantarella de si amb De La Fuente, Lamine... com era allò, Meana? Lamine con De La Fuente regatea menos y pasa más, és això?
7: Sí, però repito que es una pregunta que le hacen a De La Fuente el otro día a un compañero de la prensa inglesa. que si le pide algo distinto él a lo que le pide Flick en el Barça, porque ese compañero percibía que Lamín con el Barça regatea más y con España pasa más. Entonces, que si no sabe si eso es fruto de lo que le pide el entrenador en cada uno de los sitios. No le tradujeron bien la pregunta de La Fuente y por eso la frase de
0: no sé
7: de,
0: qué le piden,
7: no sé
0: en,
7: qué
0: el
7: le piden
0: Barça,
7: en el Barça, pero que iba enfocada, era una pregunta más táctica que polémica en lo que le preguntaba el compañero inglés. Es que aparte te lo dije antes en el bar,
0: sí.
7: No sé si lo escuché esta mañana en Radio Marca o lo escuché ayer en Onda Cero, no recuerdo dónde fue donde lo escuché, pero me llamó la atención. Y sí que es verdad que es un Lamín distinto, excelso en los dos sitios, pero no juega igual. También tampoco juega igual Pedri, tampoco es igual de importante Olmo. Creo que con los mismos jugadores es distinto lo que hacen ellos en el Barça o lo que hacen ellos con España. Olmo, Lamín, Pedri, Rodri, son distintos con De La Fuente y con Flick, siendo muy buenos con los dos. Pero Pedri es indiscutible en el Barça y suplente en la selección. Eso es un hecho. Y Olmo es importantísimo en este equipo ahora mismo y en el Barça juega muy poco. Muy poco juega Dani Olmo.
0: Sí, és
7: així. Passa los números,
0: no, així juega muy tornes, poco. Juga més Fermín que Dani Olmo i a la selecció, en canvi, Dani Olmo té més jerarquia que Fermín.
6: Sí, a veure, d'entrada jo crec que Espanya ara mateix, com diu l'Anton, admite la comparació perquè està jugant de meravella, no? Crec que tot això que comentava ara té a veure amb els jugadors propers o amb els companys, no? Algú li hauria de dir que a aquest periodista que va fer la pregunta, que Lamine Bede ha repartit dues assistències a Rafinha magnífiques a l'últim partit i que em va deixar dues vegades més en mà a mà contra el porter. Crec que té a veure amb els companys tots aquests casos, com et deia, perquè Rafinha segurament no, segur et pica molt més a l'espai del que et fa Oyarzabal o del que et pugui fer Baena, que et ve a rebre més al peu i per tant et dona peu ja a fer l'assistència, del que et pugui fer Gordon per banda esquerra o Adeyemi. Sobre el cas de Pedri Olmo, és veritat que Luis de la Fuente té aquesta preferència, no? Ell té molta preferència per Fabián i l'està funcionant de meravella, i això és una percepció i segurament doncs, li dona aquest matís a Espanya que no veiem amb el Barça. Però el cas d'Olmo i Fermín jo crec que té molt a veure amb el Fabián Pedri, no? És a dir, a mi tàcticament m'encaixa molt més Dani Olmo amb Fabián, no? Perquè segurament quan juga Fabián com a mig centre és més pivot i per tant necessites un jugador que et creï més joc, que vingui més entre línies, que no sigui a Pedri, com passa en el Barça. Quan tu tens a Pedri en la segona alçada, tens un Rodri Pedri, tens dos creadors de joc molt bons i llavors necessites que el teu mitja punta, i a més a Flick li agrada, que trepitgi molta àrea, que sigui molt arribador, que tingui molt gol, que et finalitzi moltes opcions, i en això el millor és Fermín, no? Per tant, crec que són matisos, però amb quadre que jugui més Olmo, i em quadra que Lamín tingui aquesta sensació, tot i que l'estic veient fantàstic als dos llocs.
4: I a vegades, en situacions moltes vegades, de si encara més Lamín o passa més Lamín, també et pot venir donada per la velocitat de circulació que tingui la pilota. Si en el Barça circula molt més ràpid i li dona més avantatges per poder fer contra 1, pot intentar molt més el regat i l'1 contra 1 que no. Si la circulació és més lenta i ja tens l'equip contrari més assentat, on el que fas és atraure per passar la pilota. Jo crec que Lamín rindeix d'una manera excepcional tant al Barça com a Espanya, i torno a dir-te, en Espanya quan vas tens 2-3 dies per treballar. Els jugadors el que porten ho porten de segurament el que portin ja innato i el que treballen al club. I la millora de tots és el que està fent que Espanya estigui a aquest nivell tan alt.
5: I per mi també hi ha una problemàtica, i és que es tendeix a comparar a Messi amb Lamine. És a dir, tots sabem que són dos jugadors totalment diferents, que estan tots dos jugadors marcats a fer una història. Messi és el millor del món i de la història, però sí que Lamine pot anar per aquest camí, però se li demana les mateixes estadístiques que feia Messi. Jo crec que Lamine té molta influència, no simplement a nivell associatiu, sinó que després també està començant a marcar gols. Crec que estem veient una selecció espanyola que, si dèiem que Hansi Flick aconsegueix treure la millor versió d'un equip, crec que després ara s'ha creat un projecte en el que també amb Luis de la Fuente tots confien en ell i que totes les tecles que ell fa acaben succeint. Uh-huh. El partit no funciona, però dona els canvis i acaben marcant. I en el Mundial ho vam veure. Després aconsegueix que Dani Olmo sigui un jugador que, si tu el veus jugar amb la selecció, pagaries 115 quilos. Si es va pagar 130 per Anderson, en aquest cas per Olmo podries pagar unes quantitats que són així. És a dir, que crec que també estem en un moment en el que tot succeeix bé a Espanya, tot succeeix bé al Barça, i és la
1: la millor notícia per tots.
0: És que el partit d'Olmo l'altre dia, perquè no fa el gol i segurament això li resta focus, però s'ha d'agafar un partidàs brutal del que s'espera del mitja punta, en aquest cas, de la selecció espanyola. Anton, mentrestant, en clau Madrid, Mbappé recuperat de cara al partit de Lliga, i Mourinho, doncs no sé com el tenim, si està reposant els tòners o com funciona tot plegat.
7: No. En otro punto de Madrid ha terminado el primer entrenamiento de la semana, han tenido días libres por el parón de selecciones y han vuelto a entrenar hoy los que no están con sus equipos nacionales, los Militao, Rüdiger, Tchouaméni, Carreras, Asensio y compañía, y han estado en la ciudad deportiva los lesionados que ya han vuelto, Konaté, Mbappé, no viajó Fede Valverde. Dicen que lo de Mbappé afortunadamente no es grave, que sí que podrá estar en el partido del día 10 de octubre contra el Villarreal. Es un mes para el Madrid muy muy complicado, va a jugar a Roma, que te puede pasar por encima como te descuides, va a jugar a Barcelona, que te puede pasar por encima como te descuides. Entonces es un mes en el que necesitan recuperar jugadores físicamente y que tengan un poco más una idea futbolística más clara. El recuerdo del Metropolitano todavía sigue muy fresco en la mente de la gente, y yo creo que le ha venido bien al Madrid este parón para alejarse del ruido del estadio. Si hubieran ido a jugar al Bernabéu tres días más tarde de lo del Metropolitano, se hubiera escuchado una pitada de las importantes.
0: Doncs veurem com aprofiten tant Mourinho com Flick els seus respectives aturades. Recordem que en el proper tram de temporada de clubs ja hi haurà el primer clàssic el 25 d'octubre al Camp Nou. Anton, una abraçada ben gran.
7: Un abrazo, gracias a todos, chao.
0: Recordem, Espanya juga demà davant de Croàcia. El Pizjuán, Bruno, del que has vist de seleccions, has tingut molts debuts de seleccionadors, hem parlat del de Xavi, del de Klopp, del de Zidane. No sé què és el que t'ha cridat l'atenció d'aquests primers partits de la Lliga de Nacions, sobretot.
8: M'agrada força la Països Baixos de Xavi. Crec que en pocs dies ha aconseguit transmetre...
15: Like, eh?
8: Sí, I like que...
15: You like this.
8: Senyor Hernández, m'està agradant, sí, sí. Està pressionant molt bé, amb coses de, a nivell de pressió. Ho parlava ahir amb el Fermín, del Barça de Flick, amb l'extrem anant a pressionar el central i fent que el lateral pressioni el lateral rival, vull dir, anant sent
15: complex,
8: molt valent.
15: Complex.
8: Sent molt valent, la pressió, fins i tot amb un rival com Alemanya, que saps que en transició et pot fer molt de mal. Més enllà de Països Baixos, França, em va agradar el paper de Cherki, li va donar molta bola Zidane a Cherki com a migcampista generador. Crec que veurem una mica un canvi respecte al que veiem amb Deschamps, una França que vulgui ser una mica més protagonista. Podrà córrer, però serà una França que voldrà tenir més la pilota i ser diferenciada a través dels seus migcampistes. I no diré que és la nova Bèlgica, però compta amb Grècia, que té una generació de futbolistes bestial, que el grup d'Alemanya i Països Baixos està ara mateix amb 6 punts sobre 6 possibles. Li ha guanyat a Alemanya i va guanyar també a Sèrbia el primer partit. Jugadors com Caretsas, com Pavlidis, el davanter del Benfica. Xolakis és un tros de porter que l'acaba de fitxar el Hull City.
15: Més que amb aquest nom... Xolakis.
0: Tu et dius Xolakis.
15: Xolakis.
0: Què
15: passa, Xolakis? Que no cal ni dir-li Titan.
0: No. Xolakis podria ser Titan.
15: El nom és Titan en grec.
8: És Titan, sí.
15: Titanakis.
8: Postulas, també, jugador del Brighton. Té molt bona generació a Grècia. Mastodontopoulos.
0: Hauria estat divertit Xavi entrenant a Grècia.
15: Mastodontopoulos.
10: Però, Bruno, amb el que es deia, la polèmica que un seleccionador no holandès en Holanda... Però sembla que en Xavi s'ha tornat més a ser reconeixible a un futbol holandès que no els dels darrers seleccionadors.
8: Sí, és que fins i tot en alguna època que han tingut Van Gaal, recordo, per exemple, el Mundial 2014, Van Gaal fa una Països Baixos de contraatac claríssimament.
10: Exacte.
8: Amb Van Marwijk arriben a la final del 2010 sent un equip molt reactiu també i que va molt als duels. Van Bommel era una de les estrelles d'aquell equip, perquè ens fem una idea.
10: Per sistema de joc, torna el 4-3-3.
8: Sí, ara 4-3-3, veurem quan torni Frenkie de Jong quin paper té a la selecció. Jo crec que serà important a la selecció amb Xavi, però

0: Sí, i tant que sí. Jo coincideixo, perquè he vist els dos partits. Per cert, m'agrada molt, no sé com veu el Bruno, m'agrada molt el davanter aquest, el Merding aquest.
1: Que, sí, Max Merding. Campió de la Youth League, aquest no
2: és. Com dèiem, Xolac, Xolac, que és molt
1: guapo.
3: Merding és...
2: Clar, no sé com...
3: Merding no, vindria a ser menys...
2: No té tanta aura, que diuen ara, no?
1: Merding, li direm Merding, que és amb...
0: Exacte, Merding.
2: Clar, és que... Mola més Xolakis, eh?
1: Clar, Xolakis bé, però Merding...
2: Digues, Bruno.
1: No, estava parlant del l'Àlex, a mi m'agrada molt, sí. Va guanyar la Champions Juvenil amb una generació de... Les d'almes bestials, sí.
3: A mi em va dir el Merding, em va dir... ¿Hasta dónde presiono? I vaig dir, hasta arriba, Merding, hasta arriba, Merding. Hasta el cuello.
2: Hasta arriba y hasta el cuello. Doncs, què ens recomanes del que ha de venir, Bruno?
1: Doncs mira, tenim avui aquest partit que no li agrada gens al Nil,
2: sí,
1: i
2: Solà, no
1: entre Bèlgica i França, la França de Zidane que s'enfronta a Bèlgica, i és el partit més destacat que tenim al dia d'avui. Demà aquest Espanya-Croàcia i un Txèquia Anglaterra, i evidentment dimecres aquest homenatge a Leo Messi, dimecres 10 de la nit, Argentina-Bolívia.
2: Del qual, evidentment, també en parlarem, el que serà el comiat de Messi.
1: Quin gol va fer Messi ahir, eh?
4: Falta.
1: Espectacular.
2: És la falta olímpica. Perquè és una falta sense angle i la posa a l'escaire. Una més de Messi, que va deixant pinzellades de la seva qualitat, també jugant a Inter Miami. Pausa i seguim endavant el que t'hi jugues a la segona hora. Moltes més coses, no us esperdeu. Fins ara.
5: Què t'hi jugues?
6: Ser Catalunya. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
7: El 28 de setembre, a la Sala Paral·lel 62, es lliuraran els Premis Teatre Barcelona. Un total de 87 muntatges diferents opten a premi en alguna de les 19 categories competitives. Categories dedicades al teatre de gran format i de proximitat, als musicals, la dansa, l'escena híbrida, el circ, les propostes familiars i de carrer, la màgia, la lírica i l'humor. Entre els que tenen més nominacions destaquen El Barquer, dirigida per Julio Manrique, que van veure al Teatre Lliure. A més d'ell, i per aquesta mateixa obra, opten a premi Imma Colomer, Anna Güell i Roger Casamajor. Quatre nominacions té l'obra de Marília Samper, Com vaig aprendre a conduir, estrenada a la Sala Beckett. En l'apartat musical estan nominats L'amor venia amb taxi, de la cubana, i Germans de sang. Els guardons combinen el vot del públic i d'un jurat professional i tenen en compte els espectacles programats a Barcelona entre l'1 de juliol del 2025 i el 30 de juny del 2026. Les votacions de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre.
6: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
8: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
9: Com el tren.
6: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
10: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
6: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
10: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
6: Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Aquí a Andorra.
11: Molt bon dia. Avui comencem la nova temporada d'En Veu de Dona a Ràdio Ser Principat d'Andorra, la sèrie d'entrevistes íntimes i personals a dones rellevants del país quan passen escassos segons de la una del migdia. I ho fem amb una veu imprescindible pel sufragi universal, la de Pilar Savoia, sufragista de la Massana, impulsora i signatària de la súplica pel vot femení fa una mica més de 50 anys. Però a més de la defensa dels desdemocràtics, la Pilar és un testimoni clau de l'evolució de la parròquia del país, qui avui ens transportarà a una Andorra gairebé desapareguda gràcies als seus records d'infància i joventut. Filla de refugiats de la Guerra Civil Espanyola, va voler ser infermera, però les circumstàncies familiars no ho van permetre i va treballar en el comerç i la restauració tota la vida, regentant una institució a la Massana, el Bar Savoia, on es van cuinar moltes de les decisions que van afectar la parròquia. Avui, la democràcia

0: democràcia i l'evolució d'Andorra amb veu de dona.
1: Amb veu de dona. Amb el suport del govern d'Andorra i el patrocini d'Andorra Telecom.

0: Jo vaig néixer l'any 39, el 6 de gener, a Cal Gambada de la Massana, una caseta que hi havia per a l'hotel Palanques, que ara ja no existeix, i en bloc de pisos. El meu pare era de Tor i la meva mare d'Escaló, però quan la guerra, el meu pare va passar un tal doctor Motxilla que el volien matar, a Sort. I aleshores el meu pare el va passar per la muntanya, amb molta neu, l'any de la guerra. I quan va tornar a Escaló, que tenien la caseta feta i el meu germà ja havia nascut, el gran, aleshores li van dir... Va pujar un veí a dalt al cap d'un poble que es diu Escàs, però que és allà al Pallars, i li diu, Cisco, no baixis a Escaló, que t'estan esperant per matar-te, perquè havia passat aquell home. I aleshores el meu pare es va girar, va marxar cap a Andorra i no va voler tornar mai més allà, mai més. Al cap d'un parell d'anys, bueno, la mama estava allà tota sola, Escaló, aleshores van fer vindre la meva mare aquí. I aleshores aquí, jo ja vaig néixer aquí, i ja no es van veure mai més.
1: El teu pare va explicar coses de la guerra?
0: No ens va explicar mai res. Tot el que he sabut és després que la meva mare em va donar la casa d'Escaló, i anant allà a Escaló, la gent d'allà em van començar a explicar. El meu pare mai havia explicat res, mai. I la meva mare, pobra, de passar de ser filla de cas de campi, que deien els hores, va passar a vindre a la Massana, sense família, sense res, amb 21 anys.
1: I dos fills, em sembla,
0: sí,
1: no?
0: El gran, el Josep, el de quin tenia el tècnic Climes, que ja es va morir. I el Sisquet i jo ja vam deixar aquí. Ja vam néixer aquí.
1: D'acord. O sigui, el gran s'hi va néixer fora,
0: sí,
1: i els altres dos,
0: sí, ja
1: tots a petita
0: aquí.
1: I el mitjà,
0: sí, sí,
1: ja vau néixer aquí. Que va arribar amb un fill petit, no?
0: Sí, i amb estat de l'altre.
1: I amb estat del seu...
0: I per la muntanya.
1: I van passar a fugir.
0: Però
1: i la mare
0: meus...
1: tampoc va explicar res de tot el que havia viscut?
0: Quasi mai. Només deia... Es va fer molt amiga de la Remei, la del Naudi, que eren veïnes i eren com germanes. Vull dir, jo també amb la Maria Àngels i el Candi, vull dir, sempre més hi ha hagut una amistat. I tenien la mateixa edat i es van fer molt amigues, molt... I com a germanes, fins que van morir totes dues.
1: Van tenir una vida difícil. Sí. A què es dedicaven? Al camp? Es dedicaven a què treballaven?
0: No, el meu pare
1: treballaven?
0: Tenia matxos i arrestar, perquè els orens, els llosats, no era com ara que posen ciment, vigues de ciment, els orens posaven fusta. I llavors el meu pare i la gent tallaven i ell amb els matxos feia baixar la fusta de les muntanyes i els portaven a la serradura per fer llosats i fer solers i fer de tot. Però nosaltres gana no en vam passar mai. Vull dir, no... Jo la guerra no la vaig viure com, diguem... És clar, el 39 ja...
1: Ja havia acabat.
0: Sí.
1: Però la postguerra sí.
0: Ui,
1: i la guerra mundial. La seva...

0: Jo me'n recordo el reaccionament, que allí que el sastre s'acabava la Massana. On hi ha que el sastre,
1: sí,
0: ara?
1: Sí, sí.
0: Allí la Massana, cap aquí baix ja no hi havia res. I allà que el Palanca, cap allà ja no hi havia
1: tampoc,
0: res més.
1: Sí. Bueno,
0: jo me'n recordo que a la cantonada de Cal Sastre hi havia una senyora i la meva mare anava allà i era, hi havia el reaccionament. I la mà, això amb cèntims, pagant. I li deia, va, dona'm un quilo més de sucre que les tres canalles. I aquella dona li deia, Carmeta, que no puc, no puc fer excepcions. I jo quan marxava pensava, que dolenta és aquesta dona, de no donar més sucre. Imagina't, donaven, em sembla que era un quilo de sucre, una botella d'oli i no sé què més, tres coses, i te'ls donaven, tu pagaves, però no et donaven més de lo que et pertocava.
1: Lo que et pertocava, sí, sí.
0: Això era el reaccionament després de la guerra. Que em va marcar molt, molt, molt a la Massana, va ser els alemans.
1: Ah, sí?
0: Sí, la Casa El Gambada estava tocada de l'hotel Palanques.
1: Palanques.
0: I llavors a l'hotel Palanques, aquelles escales que hi ha, hi havia com una saleta, i allí hi havia els gendarmes. Jo els veia com a gegants, esclar, jo que era tenir 4 o 5 anys, però me'n recordo com si fos avui, amb unes botes fins al genoll, tot de correges i pistoles. Jo, allò em va marcar per tota la vida. Jo els veia com extraterrestres, aquella
1: clar,
0: gent.
1: Clar.
0: I la meva mare em venia a buscar i no em podia treure d'allà encantada mirant aquella gent.
1: Clar.
0: I eren alemans, i això que tots es veu que eren serios i malcarats, però mira, a mi em van fer gràcia.
1: Ja, clar. Persones diferents, a més, que parlaven un altre idioma, clar.
0: I és clar, 4 o 5 anys els veus com si fossin gegants, aquella
1: clar.
0: Gent.
1: I no sabies ni el que venien a fer.
0: Va, pobre de mi. Sí,
1: imagina't.

0: Tinc entès que la teva mare, que l'àvia, era una dona amb molt caràcter, no?
1: Sí, sí, molt, molt. Es va haver de...
0: D'enfortir.
1: D'enfortir, perquè tres canalles, en un país que no era el seu, allà tenia la vida solucionada, qui va vindre de zero. Vull dir, la meva mare ja no li faltava res. M'he posat una botigueta i, bueno, a la casa que encara tenim. I tot li anava bé, i mira, de la noche a la mañana. Però els meus pares no han sigut mai refugiats. El meu pare no ha estat mai sense poder anar a la seu. Ells han sigut lliures de fer el que... Vull dir, no van vindre refugiats, perquè només era perquè va passar que dos o tres persones... Que...
0: No el buscaven, doncs, la policia o la Guàrdia Civil.
1: No, l'esperaven els... Bueno, no sé qui eren. Els que ens volien matar aquella gent que passava.
0: Potser no eren ni militars, eren potser... Sí. Clar, si no ho saps, però potser eren de paramilitars, sí, mira, que, la falange i això.
1: Un veí de la meva mare estava llaurant i el van matar llaurant.
0: I
1: pobre home, una bellíssima persona, però mira. I la meva besàvia la van tancar a l'església. Van agafar quatre dones d'allà perquè diguessin on eren els fills i d'allò, els tancaven. Era una època, va ser una època molt dura per ells, pobrets.
0: Mm-hmm. El teu pare va fer més vegades de passador? De passar persona?
1: No, mai no, més.
0: Aquella
1: mai
0: vegada
1: més.
0: Ja està.
1: Va quedar, i no va voler tot. Li deien, vols anar a Escaló? Anem a arreglar la casa d'Escaló. No, aneu vosaltres. Jo no.
0: No va tornar mai més al poble?
1: Mai més. No volia, no volia saber res.
0: Mm. Normal. Com va ser la teva infància?
1: Molt maca, sí, sense aquestes coses d'ara, tant modernisme. Mira, aleshores anàvem a jugar allà al boixader, que deien que hi havia un pi gros i boixos, anant cap a l'església, jugàvem a la club, jugàvem a saltacorda, i érem feliços. No teníem res, però érem feliços.
0: Yeah.
1: Jo el que em marcava, que de vegades marxava de casa, era petiteta, hi havia molta neu, i ara que es queixen la gent de la calefacció, que és fluixa, que és forta... Bueno, nosaltres vam de portar un buscallet de llenya sota el braç, si hi havia una estufa gran, i érem de 4 i 5 anys fins a 14 i 15. Tots...
0: A l'escola, això, sí, no? I havíeu de portar cadascú un farcellet...
1: Hi havia només una mestra, la senyora Guillermina, i tots anàvem allà. I si no portàvem un buscallet no ens podíem atensar les estufes escalfant-se. I ara, quan sento tantes queixes de tot, penso, mare de Déu, baixaven de pal a peu a col·legi i ningú es queixava.

0: On estudies i fins quan?
1: Mira, jo vaig estudiar el certificat d'estudis aquí, els últims dos anys amb el Monsieur Marçal, que encara es viu d'en Camp. I després va...
0: O sigui, a l'escola francesa, entenc, eh?
1: Francesa i espanyola, la Guillermina era espanyola. I després vaig fer dos anys amb el Monsieur Marçal. I després la meva mare em va posar les monges a aprendre a cosir i d'això, que allà a vora de la casa a la vall hi havia un... Bueno, hi havia les monges i allà ensenyant-se una mica de tot.
0: Sí.
1: No van fer... ens van fer ensenyar dintre les seves possibilitats, vull dir... No.
0: Ah, fins al certificat d'estudis entenc que és fins als 14 anys.
1: Sí, 13-14.
0: I no tenies ganes de continuar? No haguessis volgut continuar estudiant?
1: Jo vaig baixar a Barcelona, a casa d'una tieta, i vaig fer infermeria, bueno, el primer any. Però després la meva mare la van operar i la van operar del coll, d'un bocio, i va quedar malament. Bueno, li va produir Parkinson, i aleshores no vaig poder continuar. Una i primera no ho podien pagar, perquè el primer any era pràctiques i d'això, no era com ara. Però el segon any havia de quedar-me baix més temps i d'allò, i ella no podia. I aleshores vaig parar. Allò era el meu somni.
0: Era el teu somni, no?
1: Sí. I m'agradaven els malalts, m'agradaven.
0: I tens caràcter i tens caràcter, i a més has estat cuidadora, perquè has tingut els teus pares a casa.
1: I molt malalta la mama, molts anys. I va començar el parc, la van operar als 30. I ja va, al cap d'un any ja va tindre catarates. I era una dona molt guapa, molt activa. I li van posar els ònens, no era com ara, que una operació de catarata posin una lentia i ja està. Els ònens els hi posaven unes ulleres d'un centímetre. Aquella dona és que no es va acceptar mai portar aquelles ulleres. I plorava i et feia sentir tan malament.
0: Clar. A Barcelona, que vas estar un any, aproximadament?
1: Dos anys.
0: Com van ser aquells anys a Barcelona?
1: Bueno, tenia 14 anys. 15 anys tenia.
0: Ja, però passar de la Massana, que era aleshores devia ser un poblet amb 1.000 habitants com a molt,
1: i passar de...
0: a una ciutat com Barcelona, que devia tenir gairebé un milió d'habitants, no sé com devia ser aquell canvi.
1: I passar... No, jo la primera anècdota meva a Barcelona, el taxista d'Andorra es deia Mariano, que va ser un dels primers taxistes que hi va haver a Andorra. I quan vaig arribar a Barcelona, esclar, anava passant taxi, no és com ara, que n'hi ha pocs, però aleshores hi havia més taxis que res. I jo dic, ai Déu, dic, aquí tots els cotxes són iguals, perquè es veia grocs i negres. I en Marià sempre, quan baixava amb algú, deien, aviam si fareu com la Savoia. Esclar, jo veia tants cotxes, tots grocs i negres, i sortia d'un poble, doncs mira...
0: Torno, com van ser aquells anys, aquells dos anys? Què recordes? Van ser macos? Van ser bonics?
1: El primer que recordo és que em sentia com culpable.
0: Ah, sí?
1: Perquè vaig deixar la mama i el meu pare aquí, i els meus dos germans, que treballaven, vull dir, no passaven gana, estaven bé, però vaig arribar baix i la tieta... Pues, el meu tiet tenia molts camions de transport... una casa de luxe, una senyora que limpiava, la tieta que em portava a passejar, i em sentia com culpable envers de la meva mare. Em sabia greu viure tan bé i que aquí no pogués donar un cop de mà a la meva mare. Mm-hmm. Saps? Aquella com culpa, que no en tenia cap problema.
0: Clar, clar.
1: I després, el segon any, la tieta li va dir a la meva mare, saps què? Deixa-me-la. Perquè també li anava bé, perquè, per exemple, si havia de fer algun regat, em diuen, mira, Pilar, vés a buscar això, vés a fer allò.
0: L'ajudaves?
1: Ajudar, no, però ella ho feia perquè m'espavilés.
0: Ja.
1: Però jo em sentia, pensava, mira, ho faig per la tieta i no ho faig per la meva mare. I quan vaig pujar a l'estiu, vaig veure la mama molt envillida. Va fer un cap, va fer un baixón molt gros i d'allò. I quan havia de tornar a marxar, no vaig voler marxar. No perquè la tieta no em volgués i que em volien col·locar i tot. Tot ja anava a Sant Pau, jo. Ja vaig fer pràctiques a Sant Pau.
0: Però hagués estat una bona oportunitat també per tu, però clar, en aquell moment no valoraves.
1: No, per tu.
0: Era molt més important la família.
1: Sí. Perquè sempre vam estar molt units.
0: Ja, i tant.

0: Ets la petita?
1: Sí.
0: I tot de nois a casa menys la teva mare?
1: Sí, el Sisquet. Hi ha el Sisquet, que va tindre la carnisseria Savoy Andorra molts anys, i el Josep, que tenia el tècnic Clímax de neveres i calefaccions i tot això.
0: Això et marca d'alguna manera ser l'única nena de la casa? Suposo que sí, perquè
1: bueno,
0: dius, clar...
1: Bueno, perquè la carga era teva.
0: Clar.
1: Sí, mira, fins que va morir.
0: La.
1: I sola.
0: I sola, sí,
1: i quatre
0: sí.
1: Fills.
0: I quatre fills, exactament.
1: I un bar.
0: I un bar. Ara hi entrarem, en com tu feies tot això. Com
1: no
0: tu
1: sé,
0: feies.
1: No sé. Déu ajuda.
0: Yeah. Sí, no, ets creient.
1: Sí. Ja.
0: Sí. Quan tornes a Andorra, què fas? A part de cuidar la mare, la família, ja t'hi poses a treballar?
1: Sí, doncs sí. Pues, mira, quan tenia, diguera, tindre 16 anys, vaig anar de dependent a Calljosa, aquelles botigues que hi ha al costat del Giberg, Andorra. Bueno, venien abrics de pell, bolsos i tot això. I els anys, com que tota la clientela era francesa, que compraven abrics i jaquetes d'ante i tot això, van donar 3.000 pessetes. I fèiem 4 viatges cada dia de la Massana a Andorra, amb el Peret del Todoro, que només hi havia dos autobusos petits. I de vegades estaves venent un abric i et parava allà al davant, que la parada la tenien a la plaça, i llavors pujava i parava allí que jo acabés de fer la venda per pujar.
0: Per poder,
1: imagina
0: per poder...
1: quin món era.
0: quin món sí, era que, sí. Que permetien, és a dir, esperar-se sí. per no deixar-te sense autobús i haver de pujar a peu, sí, o vés sí, a saber, sí. No? Vés a saber, si acabes sense autobús, com que, havies de pujar?
1: No podies, clar.
0: Podies.
1: Per Setmana Santa, a peu.
0: Perquè els
1: busos no deixaven circular i la botiga no et perdonaven, vist d'anar a treballar. Clar. El Nadal, Cap d'Any i tots els...
0: Quantes hores hauries treballat i...
1: Mare de Déu, no t'ho podria pas dir. No et dic que el bus m'esperava de vegades a davant.
0: No hi havia festius, no havia vacances...
1: Res.
0: I contents perquè guanyaves 3.000 pessetes
1: sí.
0: I portaves diners a casa.
1: Sí.
0: Ara sí que vull entrar en això, que vas cuidar els teus pares, quatre fills, dos són bessones, vas treballar moltes hores en el Barçavoia.
1: Sí.
0: Doncs com t'ho feies, Pilar?
1: No sé. Jo
0: com vas aconseguir compaginar-ho tot?
1: I et puc dir una cosa. Te prometo per la meva vida que mai... És que jo no tinc cap mal record de la convivència. Hi eren 8 persones.
0: Mm.
1: 8 persones dinant, sopant, dormint, i mai.
0: Però us ajudàveu entre vosaltres, perquè estic segura que els teus pares, poc o molt, cuidaven nens, o anaven a buscar escola, o el que fos. Clar, perquè si no hagués estat impossible que haguessis pogut tirar amb tot endavant, no?
1: Ells em van ajudar tant com van poder, fins que no van poder més, vull dir...
0: Ja, que si es van morir amb més de 90 anys, van viure molts, eh?
1: Tots dos en 93.
0: Molts anys van viure.
1: I et puc dir que no els hi va faltar mai res.
2: La luna se está peinando.

0: La teva joventut com va ser, Pilar? A part de treballar moltes hores en una botiga i pujar i baixar cada dia quatre vegades del Massant.
1: Els meus germans anaven al Salón Rosa. La meva mare contenta. Quan vaig començar a sortir, només feien cridar: vigileu la nena. Jo les últimes paraules de la meva joventut: vigileu la nena. Jo, i ara penso, si jo hagués dit això a les meves filles o a les meves netes ara, és que em contestarien.
0: Clar.
1: Jo no contestava res. I vigilar que els nens, si algun nen se m'atendria, que els nens no ho veiessin, els meus germans.
0: Que després no li xivessin a la mare, que igual et prohibia de sortir, no?
1: Ai, però és així.
0: Saló Rosa era el punt de trobada de la joventut de l'època, no?
1: Després va ser la rotonda,
0: no? Ah, sí.
1: Els dos puestos.
0: Uh-huh. I a tu t'agradava anar a ballar? Perquè allà s'anava a ballar, feien concerts, no?
1: Sí, a mi m'agradava la festa major. No, a mi m'agradava.
0: El cine, us divertíeu? Sí. Anàveu al cinema, no?
1: Al cine els dissabtes. Bueno, però quan ja vam ser més grans al cine, eh? Vull dir, de jovenets no m'hem vist cap... Jo, el meu referent eren els alemans aquells que els veia.
0: Ja. I les festes com eren? Com recordes tu les festes més assenyalades?
1: Divertides.
0: Festa Major, Nadal, sí. Corpus, tot
1: molt
0: això.
1: Molt divertida. Sí, sí. I podies fer confiança. Així com ara de vegades surts i dius: ai, no diguis això perquè tens por hasta de lo que dius. Els homes no, els amigues eren amigues. Tu deies tot, tu explicaves tot.
0: I d'allà no sortia, no?
1: Ah, no, al contrari, que t'ajudava tothom i tu ajudaves a tothom.
0: Tens carnet de conduir, no?
1: Sí, des dels 18 anys.
0: Ah, des dels 18. Devia ser de les primeres que se'l van treure,
1: sí.
0: No?
1: I vaig començar a conduir un camió de la ICASA.
0: I com és això? A veure, perquè explica, això és una bona anècdota.
1: El meu germà era xòfer de la ICASA i pujava aquí a la Massana a dinar. I llavors, quan vaig tenir 18 anys, 17, 18, jo baixava treballant d'hora. I llavors el meu germà em deia: va, agafa el volant. Primer vaig començar al volant i ell amb els peus. I en acabat em va començar la nit, si un dia tenia temps i em venia a buscar, ja pujava el camió. I el meu profe va ser el Ruf, a l'autoescola. I la primera vegada que vam anar a conduir, era un home molt corpulent i d'allò. I jo, en vez d'embragar, vaig frenar de cop. Tenia el braç molt gran i va anar de nas.
0: Al vidre, no?
1: I no volia tornar-hi, ja no volia tornar, tenia por. I pobre, el Ruf em deia: tu tranquil·la. Sàpiga que aquest peu és accelerador
0: i aquest és el freno.
1: Esclar, el camion era més gros, jo, i el trobàvem amb aquell cotxe, vaig frenar de cop i pobre va anar...

0: com ho vas decidir? Perquè saps què passa? Que hi havia reticències a que les dones tinguessin el carnet de conduir. No sé per què. Devien pensar que era que massa jo, llibertat, això.
1: Jo mai em vaig sentir... Jo vaig tirar sempre endavant. No tenia por. Ni del permís de conduir, ni el que diran la gent. Uh-huh. Això tampoc.
0: Uh-huh.
1: No. Perquè el que vam fer del vot de les dones, no et pensis que tothom tingués cara per sortir a fora i diguer-ho, eh?
0: Ja ho sé, ja.
1: Perquè
0: ho sé.
1: Els homes dominaven el món, eh?
0: I tant. Ara hi entrarem en això.
1: Sí.
0: Justament a la Roser Molné, que és amiga
1: sí.
0: teva, li vaig preguntar, quan la vaig entrevistar l'any passat, si creia que les dones de la vostra generació i sobretot l'anterior tenien llibertat. I em va dir que no, que gens, que no hi havia, que les dones no tenien gens de llibertat. No sé si opines el mateix.
1: És l'anècdota que et dic, que els nens sortien i no passava res, i jo sortia i m'havien de vigilar els nens.
0: Per exemple, això és un exemple,
1: sí.
0: no?

0: va arribar la súplica del vot femení? Tinc entès que van venir a buscar-te la signatura.
1: Ja tenia el bar, jo ja tenia el bar, ja estava casada i em penso que ja tenia els quatre fills, que estic contenta d'haver-ho fet, perquè per les filles i les netes sobretot, perquè no tenen per què anar al darrere dels homes, som iguals tots. I van vindre al bar la Mas d'en Camp i l'altra una de Santa Coloma, i em van dir, diu, hauríeu de mirar de les dones de la Massana, i jo, perquè esclar, hi havia els consellers d'aquí, els d'Ordino, diu, fer una mica de pes, diu, la dona tenim dret a votar, i d'allò, bueno, i la Roser i l'Angeleta, el Quico, sis només vam ser, no et pensis, i totes les altres la por del marit, no hi havia cap que volgués els homes vindre, i no et pensis que guanyéssim de gaire el Consell.
0: De fet, exacte, va ser molt justa la votació.
1: No et pensis que...
0: Crec que tu vas signar igual que la Roser, no, sí. Ni us ho vau pensar.
1: No, vau signar. I el meu home mai em va dir perquè mai, al contrari, tenia plena llibertat. I t'ho prometo que mai m'ha agradat la política, ni mai m'hi he posat, ni ara, no, que em demanessin alguna cosa, per mi tots són bons.
0: De la Massana... ara ho has comentat, només van signar 7 dones,
1: sí.
0: I creus que van ser tan poques perquè això? Perquè hi havia reticències, sí, dels homes, no?
1: Sí, sí, jo vaig anar amb 4 o 5 cases que m'ho va dir la Mas, vés a trobar aquesta.
0: Ah, sí, tu vas anar a recollir signatures
1: també? Però no et diré els noms.
0: No,
1: però
0: no cal.
1: Em deien, no, Pilar, jo, el meu home s'enfadaria, no, i no van firmar, no.
0: Perquè tu vas anar a recollir signatures, també.
1: Em van fer anar a treure la cara en diverses cases i no...
0: I no va haver-hi manera.
1: No, avui no. Més aviat et feien sentir com si tu fessis algo de mal.
0: Ja. Sí. Avui seria impensable, això, sí, eh?
1: Era un altre món.
0: Però ha passat molt poc temps, poc temps. I no li vau donar la més mínima importància.
1: No, cap.
0: I era un fet històric. No us vau adonar que estàveu participant en un fet històric? No.
1: Jo vaig estar contenta la primera vegada que van anar a votar les dones, que ja tenia les filles, i pensava, que bé que he fet. Això.
0: Ja està.
1: No per mi, per les meves generacions després.
0: Clar. Després no vau participar cap en política, mai us ha agradat, ni... No,
1: cap de les quines vam signar vam fer mai res.
0: I per què? Perquè prou feina teníeu a casa,
1: sí,
0: potser, no?
1: Sí, era una altra època.
0: I no vau pensar mai, ai, jo m'hi poso a veure si aconseguim canviar alguna cosa? No.
1: Però ni ganes, eh?
0: Ja, i per què no?
1: Perquè no m'agraden mai. I al bar, mira, baixaven... Els orens deien, ara baixen els del Forat Negre. El Forat Negre era dins salt. I baixaven i tombaven les eleccions, saps? I al bar, esclar, llavors a l'estufa, una estufa que hi havia gran, tothom allà, va, que ja baixen els del Forat Negre, va, que... I tombaven les eleccions, els quatre que esperaven allí, i a última hora, quan marxaven a votar, encara els acompanyaven per veure si podien girar els vots, que els orens, 3 o 4 vots, tombaven unes eleccions,
0: sí, i
1: com ara, saps?
0: I tant. Bueno, no fa tampoc tant de temps que per un vot va guanyar.
1: El meu fill.
0: Per un vot, eh? Per un vot, això va passar a la Massana, per un vot, va guanyar...
1: Doncs va ser l'any que va entrar el meu fill.
0: Antoni Garraia, sí, molt bé. Ara entraré en això. A tu no t'ha agradat mai? Suposo que... No sé si el teu marit o la família hi ha hagut...
1: Tampoc. Bueno, hi ha hagut el Robert i la Sònia.
0: Els fills, sí.
1: El comú. Però després no... És que tenen molta feina, no?
0: I tu com ho veus, això, de que hagin volgut participar ni que sigui el comú? A tu t'ha agradat o no?
1: Bueno, és que es va anar bastant al darrere.
0: L'any passat us van retre un homenatge a les 7 que vau signar la súplica. Es va recuperar els vostres testimonis. Hi havia molta gent que no sabia que vosaltres havíeu participat en aquest procés. Com ho va rebre? Et va agradar?
1: Sí, si vols que et digui la veritat, ni hi pensava.
0: No hi pensaves, ni que mai...
1: Ni havia pensat mai més en això.
0: Ja, és veritat.
1: Ho vaig trobar una cosa natural, que ho féssim.
0: I ja està així.
1: Em va fer il·lusió que ho fessin, que reconeguessin que m'hem tret la cara.
0: I que no va ser fàcil.
1: No. Menys del que et penses.
0: En aquell bar, jo crec que allí s'hi devia veure cada cosa.
1: allò, febes de psicòloga, febes de tot.
0: De política, també. Allà
1: de tot,
0: també
1: de tot.
0: Allà s'hi feien assemblees, tot, eh?
1: Sí, sí, sí. I la gent, quan anaven a votar, hem de votar per aquest, hem de votar per aquell, entre ells se discutien.
0: I vosaltres de allà, de Mirones,
1: sí,
0: no?
1: Però tu passaves bé, tu passaves bé. Jo m'ho vaig passar bé aquells anys. Van ser més de 30 anys.
0: Exacte, van ser molts anys. Allà es deu haver cuinat,
1: sí, sí.
0: Mai mira, millor dit, moltes de les coses que després han passat
1: mira,
0: a la Massana.
1: Jo no me'n recordo. A mi il·lusió que van arribar els nens, el Robert i el Gil, i van dir... És clar, la mama ja no s'aguantava de res. Jo al bar, i em van veure tan desbordada que van arribar de caçar i van agafar els tamborets i d'allò i van desmuntar tot el bar. I quan va arribar el meu home de Tabús, que estava caçant, diu, què feu? Diu, la mama no pot continuar més, si no acabarà malament. Diu, ja no tornem a obrir el bar. I va entrar el Sisquet del Palanques a fer un cafè. I entra... I diu, què feu? Diu, no, que la mama no pot més. I el Sisquet d'en Palanques es va posar a plorar, d'esclar, tants anys de convivència i tot, i allò em va agradar, que a la gent els sapigués greu que havia tancat el bar. Allò em va agradar. Ara ve francesos a l'hotel Rullant i em venen a veure.
0: Va ser una institució. Va ser una institució.
1: Sí, en aquell moment, sí.
0: Va ser una institució.
1: Dintre la pobresa i la poca qualitat, perquè no hi havia ni calefacció al bar, no hi havia res, però sempre va estar ple i sempre vam treballar.

0: Els que et coneixen destaquen de tu la teva vitalitat i el teu sentit de l'humor.
1: Sí. Què m'has fet?
0: I això que has tingut una vida, com has explicat, sí, difícil, dura, que si racionaments, que si els pares tot, que van venir a sols...
1: I veure plorar la teva mare, enyorant-se d'allà, i era un canalla. Sí. Ella sempre va tenir l'il·lusió que volia tornar,
0: tornar
1: a marxar.
0: Sempre sí, volia tenir
1: tornar a casa seva.
0: A casa seva.
1: I et dic, perquè ella era, allà era algú, i va arribar aquí no era ningú.
0: No era ningú.
1: I per ella va ser el seu orgull, saps?
0: Ja. Yeah. Bueno, el de qualsevol, no, Pilar? Qualsevol yeah, que, yeah, que sí, surt del seu entorn i es troba en un lloc que, i això que segurament es va adaptar bé i ràpid, no era... No venia d'un país llunyà ni res d'això, sinó que era d'aquí a prop i...
1: Però... I semblava,
0: la vida,
1: saps,
0: era
1: que
0: haguessin diferent,
1: fet alguna cosa dolent, no ells,
0: yeah,
1: tots els quins van d'allò d'aquesta manera. I no eren dolents, la guerra, mira, com ara que hi hagués una guerra. Sí,
0: sí, sí.
1: No veus ara els ucranians i tots aquests? Pobres.
0: De totes maneres, com aconsegueixes ser tan positiva?
1: No sé. Mira, jo de vegades, quan va morir el meu marit, fa 27 anys ara, venien tots a dinar. Vam dinar molts anys, tots junts. Bueno, i mai el menjador, la cuina, ben apretadets els uns amb els altres. I de vegades jo tenia ganes de plorar i pensava, no, ara no és el moment. I de vegades pensava, ai, marxeu, acabaven de dinar allò, i quan marxaven, aleshores em desahogava, perquè esclar, va ser una mort molt... Marxar xiulant i te'l porten mort. Vull dir, va ser una cosa molt forta, molt jove, ple de salut, la canalla, l'últim any que les nenes van acabar d'estudiar, vull dir, teníem tota la vida per davant.
0: Per davant,
1: vull dir,
0: sí,
1: això et fot una patacada. I et puc dir que la canalla no et poden dir mai que mai hagin vist plorar. Mai. Esperava quan marxava.
0: Uh-huh.
1: I pensava, ai, que bé ara. Oh, i els anys, saps, et desabogaves i dius...
0: Tens la teva pròpia teràpia,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Però sempre tens aquest punt de positivisme, sí, tirar endavant i de... I m'han explicat també que ara que estàs jubilada i que estàs en molt bon estat de salut, sí, t'apuntes
1: bueno,
0: a tot. Més o menys.
1: Més o menys.
0: Més o menys. Que t'apuntes a totes les activitats que
1: sí,
0: fa el comú.
1: Sí.
0: Què t'aporten?
1: Pues mira, una hora que t'esvadeixes, marxes de casa, i quan tornes, mira, sembla entre que t'has cansat una miqueta i has parlat i has rigut una mica, pues et trobes millor.
0: Mhm. Hi ha, entre les teves principals aficions, m'han dit que la lectura n'és una,
1: sí,
0: que llegeixes
1: sí,
0: molt, no? Què és el que t'agrada? Quin gènere és? Quin tipus de literatura?
1: Mira, a mi em regalen el llibre de l'Isabel Presley, me'l trago en dos dies. Que sigui el que sigui, no sé, Les oiseaux se cachent pour mourir, tot això... N'he llegit molts de llibres, molt, i m'agrada, i m'agrada.
0: Què t'aporta la lectura?
1: Calma.
0: Mhm.
1: Calma.
0: Mm-hmm.
1: En aquell moment no penses.

0: Pilar, tu que has viscut tota la transformació d'Andorra des de que això era un petit poble que tothom es coneixia fins avui, tu com veus el país ara?
1: Malament.
0: Malament?
1: Malament. Massa de tot.
0: No t'agrada el que veus?
1: Gens. I mira, per mostra, veus que comencem a tindre? Això és una mostreta, i ja veureu. No us penseu que aquí vingui la gran èlite de... Tranquils com estàvem, mai més.
0: Sí, tu creus que perdrem la tranquil·litat,
1: sí,
0: la seguretat?
1: Sí, ja l'estem perdent.
0: Sí. I la situació de les dones, des que es va aprovar la súplica, tu creus que hem evolucionat? Hem anat a millor,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, millor, sí? Sí. Jo trobo que sí. El que passa és que... Jo trobo que les dones ara s'han de valorar més encara. Jo trobo que es valoren poc.
0: Tu, si haguessis de donar un consell a una dona jove, què els hi diries?
1: Que no vulguis dependre mai solament d'un home. Mira, quan van acabar la carrera els dos nens, jo vaig dir al meu home, dic, menys mal, dic, ja està. Diu, no, encara en queda dos. I jo dic, bueno, però les nenes de fent. Diu, les meves filles no vull que depenguin de cap mangante. I mira tu, els anys que fa d'això, que encara no havien començat ni la carrera.
0: Que no depenguin mai
1: d'un cap mangante. Ho entendi, que siguin bones per guanyar-se la vida a elles. Mm-hmm. I és que una dona no perquè et casis has de dependre d'aquell home per tot. Has de tenir la teva vida, has de tenir, no sé, un valor. Si treballes, pues, jo no et dic que el compte no sigui junt i tot, però si veus alguna anomalia, algo que no t'agrada, fer-li saber, i si no et convé, pues fora. Això vull dir, saps, que aguantar per què?
0: Mm. Per tant, tu estàs a favor del divorci...
1: Sí, tu també ets perquè has d'aguantar. Mm.
0: Pilar, moltes gràcies. Que continuïs així de vital.
1: Gràcies.
0: I amb bona salut.
1: Gràcies a tu, que ho fas molt bé.
0: Gràcies.

0: En els últims anys hem après el significat d'empoderament, perspectiva de gènere, del Me Too, del sostre de vidre, sororitat, conceptes que ens demostren quant queda encara per fer. A Andorra Telecom creiem que l'exemple és el millor mestre. Com en veu de dona, el programa per continuar aprenent d'unes vides de consciència i lluita per la igualtat.
1: Escaldenques i escaldencs, el diumenge 4 d'octubre a Caldea celebrem el vostre dia. Veniu i gaudiu d'un bany en aigües termals, un còctel i un petit most al ritme de la música d'un DJ. Recolliu abans la vostra entrada al servei de tràmits del Comú d'Escaldes Engordany. Us hi esperem.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
5: Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure i bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.
6: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
7: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. El Futbol Club Andorra trenca la mala dinàmica de 5 derrotes consecutives al Nuevo Los Cármenes.
8: És evident que hem estat més pràctics que altres dies i sobretot el que hem d'aprendre d'avui és totes aquelles situacions que altres dies ens han penalitzat, com centrades laterals, com defensa de l'àrea, com fins i tot i que ens hagin marcat a pilota aturada els dos gols, també nosaltres hem fet un i crec que també s'ha de valorar perquè veníem patint en aquestes situacions del joc, però sobretot el que això ens ha de reforçar perquè hem après a ser resilients, a ser perseverants del nostre esforç i a entendre sobretot que si hi ha moments en els quals no podem tenir la pilota no passa res i no hem de tenir aquesta angoixa per recuperar-la i ser nosaltres mateixos, sinó que també hi ha moments del partit en els quals no la podem tenir i a partir d'aquí doncs, també hem d'evolucionar en aquest sentit en el nostre joc per ser cada dia millors i per a partir d'aquí doncs, mirar endavant que els tres punts d'avui per nosaltres són molt importants.
7: Aquestes van ser les paraules de Carles Manso després d'una victòria de valor per al Futbol Club Andorra que serveix per fer una injecció de confiança a tot l'equip. Després de 5 derrotes consecutives, els tricolors van tornar a trobar el camí del triomf al Nuevo Los Cármenes davant del Granada en un partit intens i petit fins al final. Els de Manso van avançar al minut 14 quan Nacho Quintana va filtrar una passada precisa cap a Jordi Cano i el davanter, que tornava a la titularitat, va definir amb sang freda per fer el 0-1. L'Andorra controlava el partit i abans del descans va ampliar l'avantatge. Després d'un córner i d'una segona jugada dins l'àrea, Marc Domènech va fer el 0-2. El Granada va reaccionar a la represa. Manu Lama, de cap, va retallar distàncies i va posar el partit en alerta. Però l'Andorra va respondre ràpidament. Al minut 50, Jordi Cano, una altra vegada, va aprofitar una errada dels locals, va recuperar la pilota i va fer l'1-3.
9: Controla Mario Jiménez. El tocazo se queda dividido, Jordi Cano. Mira, recorte, Jordi, todo de cara, Jordi. Gol.
10: Este es Jordi Cano.
7: ¡Gol! El partit, però, encara no estava decidit. El Granada va apretar en el tram final i Gambin va fer el 2-3 al minut 78. Els últims minuts van ser de resistència. L'Andorra va saber tancar files, aguantar les embestides locals i protegir un avantatge que aquesta vegada no se li podia escapar. 2-3 al Nuevo Los Cármenes, segona victòria de la temporada i final a una ratxa de 5 derrotes consecutives. El millor del partit, Jordi Cano, va destacar la perseverança i la capacitat de competir de l'equip.
10: Aviam, jo crec que sí. Avui s'ha vist un equip que els duels ha guanyat molts duels. Defensivament he de donar enhorabona a l'equip perquè ha tret moltíssimes pilotes i no s'ha robat contra el rival. I d'això es tracta. A vegades, quan toca patir, estar juntets i ja està.
7: Ara tots els esforços centrats amb la visita a la nova Creu Alta contra el Sabadell. Per cert, que de cara a aquest desplaçament, el club ha organitzat un autobús d'aficionats per anar a Sabadell aquest dissabte 3 d'octubre amb sortida al matí i tornada al Principat després del partit. El viatge, amb l'entrada inclosa, té un preu de 45 euros. També es pot comprar només l'entrada visitant, si es vol, per 25. Les reserves es poden fer per correu a entrades@fcandorra.com o trucant al 833-720. El pagament s'ha de fer abans de dimecres 30 de setembre, per tant, els que vulgueu, ja ho sabeu, encara sou a temps d'apuntar-vos-hi. I del futbol, passem al bàsquet.

0: Victòria en futbol, derrota en bàsquet i empat per a la selecció andorrana, que va sumar el primer punt de la Nations League després d'empatar 0 contra el Gibraltar. Un partit molt espès durant bona part dels 90 minuts, amb poques ocasions i molta igualtat. L'Andorra va tenir més control de la pilota i va competir a mordre, però li va costar generar perill en atac. La selecció, però, va créixer en el tram final. A partir del minut 70, els de Koldo Álvarez de Oulate van fer un pas endavant, van arribar amb més freqüència a l'àrea i van tenir les millors ocasions del partit. Aaron Rodrigo va tenir una bona oportunitat que Gibraltar va treure sota pals. I poc després, Berto Rosas va disposar d'una ocasió molt clara per avançar a l'Andorra, però no va poder concretar-la. Al final, 0-0 i primer punt per a la selecció en aquesta Nations League. Un empat que deixa la sensació que la selecció va mereixer alguna cosa més, sobretot pel que va fer en els últims 20 minuts de partit. De fet, el mateix Koldo Álvarez de Oulate, l'entrenador, assegurava, després del partit, que la sensació era que havien perdut dos punts.
1: Hem perdut dos punts. Crec que hem generat suficient ocasions i hem estat prou bé com per haver marcat i que avui se'ns han escapat dos punts. Així com l'altre dia l'empat per moments lo podíem haver donat per bo, avui hem deixat escapar dos punts.
0: I ara la selecció ja pensa en el següent compromís. Diumenge que ve, 4 d'octubre, tornarà a jugar contra Malta, aquesta vegada a domicili a l'estadi de Takali, a les 6 de la tarda. Abans, però, aquest dimecres s'enfrontarà amb un partit amistós contra el Lituània.
2: Aquí Esports.
0: I avui recuperem la nostra secció vintage i ho fem aprofitant que aquest dissabte tenim un Sabadell-Andorra, dos equips que es tornaran a veure les cares gairebé després de 30 anys en competició oficial. Aquest dissabte els arlequinats arriben al duel en una situació força més còmoda que els tricolors, instal·lats a la 7a posició, només un punt de les places de play-off. L'Andorra, en canvi, ocupa la part baixa de la classificació amb 6 punts de 21 possibles i arriba després d'aconseguir una victòria tan important com necessària i que vol convertir en el punt d'inflexió del seu mal inici de temporada. Però nosaltres avui farem un viatge en el temps. Anirem fins al 1997 per recordar com era aquell Andorra, el Sabadell i què va passar en aquell partit. I per fer-ho ens acompanya el Bru Noia. Bon dia, Bru.
3: Hola, bon dia.
0: Que ens ajudarà a recuperar aquella història. Bru, posem-nos en situació. Què ens trobem en aquell febrer del 97?
3: Doncs dos equips instal·lats a la segona divisió B. Una segona divisió B que era una mica cordió perquè tan aviat passava d'estar formada per dos grups a estar formada per quatre grups. Aleshores, per proximitat geogràfica, Sabadell i Futbol Club Andorra estaven enquadrats en el mateix grup i, curiosament, els partits que jugaven aquí a l'estadi comunal en aquell moment sempre acabaven amb victòria de l'Andorra mínima, 1-0, 2-0, i, curiosament, confrontaven dos jugadors que podíem dir de vides paral·leles. Un era per part de l'Andorra Juanjo Tenorio i l'altre per part del Sabadell, que era Robert Elvira. Quines curiositats tenen aquests jugadors? Doncs que tots dos van jugar al Futbol Club Andorra, que tots dos van jugar primera a Osasuna i que tots dos, després que van deixar l'Andorra, Osasuna, Saragossa, van tenir una llarga vida en els seus clubs darrers, un en el Balaguer, el cas de Juanjo Tenorio, i l'altre, el Sabadell, que és el cas de Robert Elvira. I a més, en el cas de Juanjo Tenorio, s'ha de dir que va guanyar una Copa Catalunya amb el Balaguer, amb un Futbol Club Barcelona, un Futbol Club Barcelona que no va enviar una unitat B, sinó tot el contrari. Un Futbol Club Barcelona que hi havia Carles Puyol, que hi havia Luis Enrique, que hi havia, per exemple, Ivan de la Peña, la seva etapa blaugrana, que hi havia Xavi Hernández, o sigui, curiosament, era i algú pensarà, algú que ens estigui escoltant, com és que dos equips potents i amb tanta història només s'han enfrontat poques vegades. Ho comentaven abans a micro tancat, i és que, clar, el Sabadell ha estat, sense comptar aquesta, 44 temporades a segona, 14 a primera. I clar, mentrestant el Futbol Club Andorra estava en altres categories. I una dada també molt curiosa, que potser moltes... I seria una pregunta de concurs, perquè tu ara, si a molta gent li preguntem quins equips catalans han jugat competició europea, doncs dius, home, el Barça, evidentment, l'Espanyol, el Girona darrerament, I quin altre club ha jugat competició europea? Doncs el Sabadell. El Sabadell la temporada 69-70 es va classificar per la Copa de Fires, que era l'anterior competició que després es va anomenar Copa de la UEFA. Una època que hi havia Copa d'Europa, Recopa i Copa de Fires. El Sabadell es va classificar com a quart classificat de la Lliga Espanyola de Primera. És una gran classificació. I va quedar eliminat pel Bruixes. O sigui, imagina't quina història hem recordat en poca estona.
2: I com era aquella Andorra? Què en recordes tu, Bru?
3: Jo recordo d'aquella Andorra, doncs mira, Deporté Coldo, actual seleccionador, Lucendo, aquell famós jugador que va debutar amb el Barça de Cruyff a Valladolid, amb derrota del Barça 2-0, i amb Juanjo Tenorio. I Juanjo Tenorio és que és un jugador emblemàtic, no només de l'Andorra, sinó crec del futbol català, perquè a banda dèiem abans que havia debutat a primera amb Osasuna, però és que a part d'això, després es va treure el títol de monitor, de professor d'educació física, i va arribar a ser regidor a l'Ajuntament de Balaguer. Dir-te que es va retirar amb 44 anys. Ja sé que ara hi ha jugadors que arriben amb una certa edat, però...
2: 44 anys, eh?
3: Sí, sí. És tota una institució a Balaguer. I la gent el recorda molt bé amb el seu pas per aquí, per Andorra. Un Andorra que molt, molt recordat, dels germans Goroi, d'Emiliano, Justo Ruiz, també per força conegut, perquè a part de ser secretari posteriorment d'Estat d'Esports, també va ser conseller general, i una mica aquest equip del Futbol Club Andorra a l'origen del que és la selecció nacional, perquè la selecció nacional juga el primer partit a l'any 95, i clar, posteriorment aquests jugadors van ser una mica l'origen, el bressol de la selecció nacional, amb moltes internacionalitats.
2: Parlem una mica del partit, com va anar aquell Sabadell a Andorra? Qui va guanyar, us recordes?
3: Sí, els dos partits que es van jugar en aquelles temporades, 95-96-96-97, un va ser un 1-0 a favor de l'Andorra i l'altre va ser un 2-0. S'ha de dir que tots dos tenien bons equips amb possibilitats de pujar. L'Andorra venia d'unes temporades molt bones, amb una va estar a punt d'aconseguir l'ascens, que l'equip que va pujar en aquella temporada va ser el Palamós, que el Palamós després faria unes quantes temporades a segona divisió.
2: Correcte.
3: Que encara, jo recordo haver anat algun partit a fora, a Palamós, en camps de terra.
2: Sí.
3: Ara, de la gespa artificial, de l'obligatorietat a primera ref de camps d'herba natural i tot això, jo recordo camps de terra. I aquella temporada, no sé si a l'Andorra va ser segon o tercer, va

0: Clara nefasta, que l'Andorra va perdre la categoria, sent últim. A més, va estar enquadrat amb equips de les Illes Canàries, va fer molts desplaçaments a les Illes Canàries, i li va tenir un grup pèssim pel que fa als desplaçaments, i va, no sé si va arribar a guanyar un partit o dos, i va ser l'últim partit, crec, de la temporada. Va ser un any, una temporada nefasta. Llavors es va baixar a tercera i va ser una mica allò el descens als inferns.
1: Clar, Bruce, si comparem aquell futbol de fa gairebé 30 anys amb l'actual, entenc que ha canviat moltíssim.
0: Uf! Sí, mira, ha canviat els camps, ha canviat... Mira, jo vaig anar a un partit de l'Andorra Figueres, que encara no era el Camp Nou del Figueres, era un camp que estava a la carretera que anava a la costa, un camp que era com una capsa de mistos. I ara després el Figueres, quan va anar a segona, també va construir un nou camp a la sortida de Figueres, a Vilatenim, però ara sí, ha canviat moltíssim. Si veiessis a l'Andorra que jugava... també després va anar a jugar allà a Xovall, que era un camp també infame, un camp d'herba artificial amb uns vestidors que es van anar degradant. No, ha canviat moltíssim tot. Ui, ara quan veus que fins i tot quan plou les xespes naturals aquestes no s'enfanguen com abans, que xupen, absorbeixen molt més l'aigua, les pilotes tenen una altra qualitat, no, ha canviat tot moltíssim.
1: Jugaven al Comunal, no?
0: Sí, al Comunal. A veure, fent encara una mica més d'història, recordar que el primer camp que recordo del Futbol Club Andorra, per situar els oients, estava més o menys on ara està la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Pels més... els de la meva edat, darrere del Prisúnic, que era uns magatzems on ara hi ha la seu de Creant, la seu social, la central de Creant, i era un camp que compartien, i ja havien picabaralles a l'època entre rugby i futbol. El rugby havia nascut en el seu moment com una secció del futbol, i els dos hi havia problemes en el seu moment, s'ha de dir, que si feien malbé uns la xespa, que si la feien malbé els altres, que quan uns s'anaven a dutxar hi havia una mà negra que havia tret la maneta de l'aigua calenta i s'havien de dutxar amb aigua freda, i, o sigui, hi havia polèmiques a l'època, tots dos jugaven al mateix camp.
1: Tot això ve de lluny, perquè...
0: Sí, o sigui, per situar-nos, el camp estava orientat, diguem que una porteria estaria molt a prop d'on hi ara hi ha l'avinguda Meritxell, i l'altra porteria més o menys on hi ha començat l'aparcament del parc central, per entendre's, on hi ha la posta i tot això. Sí, sí. Intento fer una mica de memòria fotogràfica, me'n recordo, i pensa que en l'època el futbol hi anaven unes 2.000 persones, ja parlem dels anys 60, eh? Després es van traslladar a l'estadi que ara ocupa el rugby, al camp del Consell, ara conegut com a Estadi Nacional, després una etapa a l'estadi comunal. Sí, sí. Es va creixent records, però sí, jo recordo perfectament aquests camps.
1: Doncs molt bé, Bru, a veure què passa aquest cap de setmana amb aquest Sabadell-Andorra, que es disputarà la nova Creu Alta a partir de 6:45, i d'aquí una setmana es tornem a obrir el calaix vintage per recuperar una nova història, sempre acompanyats del Bru Noia. Ens retrobem, Bru, una abraçada molt gran.
0: Gràcies a tu.
1: I amb tots vosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora amb una nova edició de l'Aquí a Esports. Que passeu una bona tarda.
2: Buenas tardes, todos estiran la cuerda, todos intentando colocar sus propuestas en ese Real Decreto sobre Vivienda, ya rebautizado por la izquierda como el Decreto Mari Carmen, que mañana irá al Consejo de Ministros. Se busca el acuerdo que permita convalidarlo después en el Congreso. Y ahí están Junts como llave de paso y la izquierda del PSOE, que no quiere que esa parte de la derecha catalana se lleve el mérito y se apunte el tanto. Junts, Josep Rius, dice que hay que hacer compatibles los intereses de todos.
3: El Real Decret ha de fer compatible frenar el desnonament d'habitatges de fons
2: para evitar, por ejemplo, desahucios de viviendas de fondos buitre y a la vez proteger a los pequeños propietarios. Pero, como digo, la izquierda rechaza algunas de estas concesiones incluidas en el borrador adelantado por la SER a primera hora de la mañana y que incluiría rebajas fiscales para los inquilinos, pero también para los propietarios. Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu o el BNG se han juntado esta mañana en la misma foto en las escaleras del Hospital Gregorio Marañón y lo han hecho con este mensaje. Ahora mismo no hay acuerdo, ¿no, Josuco? ¿Yo qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, no hay acuerdo por dos puntos fundamentalmente. El tiempo de la prórroga automática de los alquileres, el PSOE quiere un año de prórroga, la izquierda quiere dos años, y en la legislación sobre alquiler de habitaciones. No hay acuerdo, como te digo, e incluso dentro del gobierno hay fuertes discrepancias sobre el contenido de este texto. La ministra de Sanidad, Mónica García, advertía al PSOE de cara al Consejo de mañana.
5: Nos tuvimos que plantar en un Consejo de Ministros y dijimos que no entrábamos en un Consejo de Ministros si no llevábamos el Real Decreto. Y nos vamos a plantar nuevamente si ese Real Decreto no lleva todas las medidas íntegras. No queremos medias tintas, no queremos...

0: Recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
1: Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y parafarmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
2: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
3: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
4: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
5: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
7: Bona tarda, Josep Maria.
8: Bona tarda, Jordi.
7: Aquest dimecres estrenem espectacle, bueno, l'estrenes tu, no jo, que és el Cadell a la Sala Petita del Teatre Nacional. Què, tot preparat ja?
8: Doncs, mira, avui fem prèvia, vull dir que és un assaig general, estic tranquil, estic content, amb moltes ganes ja d'entregar-la al públic. De fet, els hi deia a l'equip l'altre dia, dic, ara si una moto m'atropellés, cosa que no volem, i estigués enguixat a l'hospital, podríeu fer-ho ja sense mi. Per tant, tinc la sensació, hi ha un moment que tens la sensació que tot ja està a punt, només per entregar-ho a l'espectador, i per tant, això et dona molta tranquil·litat, estic molt content amb el projecte, molt feliç, i per tant, amb ganes, bàsicament amb ganes.
7: I tot i que ja portes molts espectacles a la motxilla, encara tens aquell nervi a l'estómac, aquell coquet?
8: Jo he de dir que sóc un home bastant tranquil, però és inevitable que... Hi ha moments en què un sent... Jo, per exemple, quan entrego per primer cop un text perquè algú llegeixi, em va passar amb el Cadell que tot l'equip em va dir que sí, sense haver llegit ni una línia, per tant, és un acte de confiança i de generositat grandíssim. El dia que el vaig entregar va ser aquell dia que em vaig posar una mica nerviós de dir, voldria que ja l'he enviat per correu i que l'haguessin llegit al cap d'un minut. El dia de l'estrena és inevitable. Vull dir que hi ha un moment en què jo dic no sóc un home nerviós, sóc un home tranquil, i s'apaguen els llums, sona l'avís de mòbil, i hi ha aquell moment de dir, bueno, ja hi som, en marxa, a veure què passa.
7: Bueno, i per molts anys, no?, que continuï aquest nervi.
8: Sí, sí, hi ha una part de que aquesta sensació també té a veure amb que allò per tu és important. Per tant, hi ha alguna cosa en què, si no et passés res, també seria estrany en aquest sentit.
7: Cal que deia, com dèiem, s'estrena dimecres, és 30 de setembre, aquí al Teatre Nacional, Sala Petita. Allà hi tenim el nostre estimat Marta Rida, que és una persona que és impossible no estimar, i amb ell, el Roberto G. Alonso, doncs tenim un dream team d'actriuasses. Tenim a la Mercè Arànaga, la Lourdes Barba, la Marcia Cisteró, l'Àurea Márquez, l'Alba Pujol, la Rosa Renom. Veient aquest repartiment, jo dedueixo que veurem una obra de dones.
8: És una obra de dones amb un epicentre masculí. O sigui, és una masia habitada per moltes dones i al mateix temps molt preocupada per l'element de continuïtat masculí que en lloc de dir-li l'hereu li diuen el Cadell. I per tant és una obra molt coral, crec, de les més corals que he escrit, molt femenina i en canvi amb una preocupació masculina. També parla d'aquesta construcció de la masculinitat, de què és això de la masculinitat i com la construïm. L'equip és increïble, o sigui, és un somni, és un dream team, no? I el Marc aquí té una triple voltereta mortal, perquè ell és la casa que parla. Per tant, tenim un personatge molt singular, que és la casa que parla i que es desdobla amb els hereus de tota aquesta nissaga. Són diversos hereus, en Francisco, en Josep i l'Albert, i per tant el Marc no només té una cosa tan estranya d'assumir com la casa parlant, com també assumir les tres masculinitats d'aquesta casa amb una història que comença a principis del segle XX i que arriba fins als nostres dies. I he de dir que el Marc, que havia fet el principi d'Arquimedes, que el havia dirigit al Leo Granados, sí, llavors a mi em va fer una substitució extraordinària de l'espectacle El Monstre, que va ser en aquell moment que vaig decidir que havia de ser el Marc, no?
7: Farà de casa, el Marc farà de casa collonuda, de casa pairal.
8: El Marc ho fa, o sigui, el Marc és un actor excel·lent, però el que ens està ensenyant aquests dies en escena és magnífic. Ens ensenya el gran actor que és, la potencialitat de l'actor que serà, i a més està envoltat també de totes aquestes senyores que són un tros d'història del teatre. M'imagino que això també et situa en un lloc molt, molt singular.
7: Carai, Marta Rida, avui ja no cal que brenis, Déu-n'hi-do, perquè ens escolta molt el Marc. En fi, el protagonista no és el Marta Rida, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'autor i director teatral Josep Maria Miró.
6: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau. Quan...

0: En setema el llapis de memòria del Josep Maria Miró, amb He mirat aquesta terra, que és un poema de Salvador Espriu, que ja fa molts anys va musicar un mestre en això de musicar poemes, com és en Raimon. I l'any 2013, coincidint amb l'any Espriu, també el van musicar un duet màgic, format pel Toti Soler a la guitarra i la sempre esplèndida Sílvia Pérez Cruz, que de fet és la peça que està sonant, Josep Maria, perquè és la que tu ens has demanat explícitament. És a dir, el Raimon està molt bé, però a mi posa'm aquesta.
1: Sí, sí. És la bellesa, no? És la bellesa, aquest tema, tant des de la lletra com des de la interpretació del Toti Soler a la guitarra, com la veu extraordinària de la Sílvia Pérez Cruz, no? Hi ha alguna cosa que a mi m'emociona profundament d'aquesta cançó, perquè és com una cançó mental quan viatjo, i que viatjo bastant per coses de feina, amb què estic arribant a Barcelona i des de l'avió començo a veure, diguéssim, la platja, la ciutat, o fins i tot veus el paisatge, a vegades hi veus Montserrat o alguna cosa, i penso, sóc a casa. Jo sóc molt, molt poc nòmada. Sóc un home molt sedentari, vull dir que cada cop que marxo de viatge, dos dies abans, penso, i ara que... què faig jo anant-me cap a l'altra punta del món, no? Vull dir que un cop hagi estrenat el cadell, al cap de pocs dies me'n vaig a Nova York, que allà m'estrenen el cos més bonic, i de cop i volta m'agafo una mandra absoluta. Després, quan arribo...
0: Home,
1: sí, t'ho dic,
0: a Nova York, que estrenen un espectacle teu.
1: Sí, em fa molta il·lusió. Però hi ha alguna cosa, per exemple, he anat a treballar a vegades 3 mesos a fora, i hi ha alguna cosa que... Després, quan arribo, intento conèixer, si no conec el lloc, els museus, la seva música, els seus autors, les seves autores, però hi ha un moment que, sobretot de tornada, que penso, sóc a casa, hi ha alguna cosa del meu paisatge, de la meva família, dels meus amics, dels meus llibres col·locats a l'estanteria de casa meva, i fins i tot hi ha una cosa clau, que és gastronòmica. Crec que hi ha alguna cosa en què la gastronomia està en un lloc molt important del nostre imaginari cultural. L'altre dia li deia a un amic que porta anys vivint a fora, vivint als Estats Units, precisament, i li deia, cuines com un americà o com un català? Perquè em sembla una cosa molt clau, no? Vull dir que hi ha alguna cosa que trobo a faltar, menjar determinades coses. Per exemple, per mi és terrible, ara et semblarà una bestiesa, estar fora la tardor i perdre'm tota la temporada de bolets, que el meu pare és un gran caçador de bolets, i perdre'm tota la temporada de llenegues, rovellons, fredolics... Em fa una pena... Mira, ara, per exemple, estant a Nova York, em perdré els panellets. Jo sóc molt poc de dolços i dels pocs que m'agraden molt...
0: No n'hi ha a Nova York, eh?
1: M'imagino que no.
0: Potser bueno, algun lloc trobes, sí, avui dia...
1: Però també m'agrada molt anar a una pastisseria que encara faci una mica de factura tradicional.
0: Que, clar, tu viatges molt perquè t'han estrenat arreu del món. Intentes sempre anar a l'estrena o a veure els assajos d'allò que estan fent d'una obra teva a Nova York, Atenes, França...
1: Depèn, vull dir que algunes productores de seguida et conviden, t'organitzen algunes activitats i tal, i n'hi ha d'altres que no, i a vegades no pots per calendari. Per exemple, l'estrena de Nova York és el dia 7 d'octubre i jo arribo el 10, perquè tinc alguns compromisos al voltant del cadell, i jo sí que m'agrada veure-ho. És una cosa molt, molt emocionant, no?, perquè de cop i volta... Per exemple, el cos més bonic, que és la que s'estrena a Nova York, és una obra que quan jo la vaig escriure crec que és el més local que he escrit mai. Vull dir que té olor de camps de farratge, de civada, d'ordi... És una obra molt de la Catalunya interior. I de cop i volta que s'estrenés a Uruguai, que s'hagi estrenat a Grècia, on ha fet 3 temporades, on no comparteixen religió, en aquest cas, perquè és un element molt important a l'obra, i a Grècia són ortodoxes, que arribi a Nova York, de cop i volta penso, ostres, és l'obra que he escrit més profundament local, i en canvi es llegeix a llocs molt diferents. Jo mai... Hi ha una cosa que l'he explicat moltes vegades, que moltes coses precioses que m'han passat no les he perseguit. Jo he perseguit fer el teatre que estimo, el teatre que vull, fins i tot amb la gent que m'agrada. Abans parlàvem del cadell. El cadell, jo tinc la fortuna de que és l'equip desitjat. Volia treballar amb aquesta gent i crec que això va marcar també l'escriptura, no? I de cop i volta t'estrena un text tan profundament local com El cos a Nova York i, i llavors hi ha alguna cosa en què penses que l'autenticitat o la connexió està en un altre lloc. Vull dir que hi ha alguna cosa d'aquest món tan globalitzat en què encara hi ha algun interès per allò local. Amb les últimes obres jo també he tingut una connexió molt forta amb la llengua dels meus pares. I recordo, per exemple, quan estudiava a l'Institut del Teatre, que algú em va dir que escrivia molt bé, però que era una mica de poble. Llavors, sí,
0: és que ets de poble.
1: Sóc de poble, no? Hi ha algunes coses molt hegemòniques i em sembla que està passant alguna cosa molt interessant que s'ha obert a la diversitat. Jo dic que, per sort o per desgràcia, habito diverses minories. Minoria sexual, minoria de llengua, minoria de procedència, també la pagesia. I totes aquestes minories, d'alguna forma, les ha recollit el meu teatre. Hi ha alguna cosa d'aquesta voluntat d'una ficció no hegemònica. L'altre dia algú em va dir, com és que en un món tan urbà has escrit una obra pagesa? I vaig dir, és que això que el món és molt urbà, parlem-ne, perquè el món són moltes coses i Catalunya no és Barcelona. Catalunya és una diversitat de paisatge, de realitats i d'històries molt, molt àmplia.
0: Que, Josep Maria, em diria que totes les teves obres sempre les dediques a algú. El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, a qui li vas dedicar?
1: El Federico Metral, que és un amic, molt bon amic. A més, amb unes circumstàncies molt concretes, perquè jo el cos més bonic el començo a escriure el dia que mor Benet i Jornet. Era un moment del Covid, amb una tristesa absoluta, i me'n recordo que el dia de l'aniversari del Federico li vaig dir, no puc sortir de casa, no podem celebrar-ho, no puc donar-te un regal, el meu regal és aquest. I li vaig dir, t'estic dedicant una de les meves millors obres, li vaig dir jo. I ara fa pocs dies li vaig dir el mateix a la meva mare. Li vaig dir, mare, el cadell el dedico, poso a les meves, a la meva mare, a les tietes, a les meves tietes àvies, a les cases de la meva infància i a l'Albert. I per tant és un text que dedico a la meva mare i no pot ser d'altra manera. Aquest text pagès, de família i de dones, és per la meva mare.
0: Que és curiós, perquè pel que he llegit, tu quan l'escrivies t'imaginaves fer-ho al teatre lliure. I al final ho faràs a tot arreu, menys al lliure,
1: no, no,
0: aquest
1: no,
0: espectacle.
1: No, aquest no, eh? Era el cos més bonic.
0: Sí, el cos més bonic, sí.
1: Sí, sí, el havia imaginat al lliure. Però en aquell moment el lliure estava dirigit per... Ah, no em sortirà el nom.
0: Bueno, el Martel.
1: El Martel, el Martel. I no li va interessar, no li va interessar, i en tot cas va estrenar-se temporada alta i va acabar anant al Romea, on va fer dues temporades, després va anar a Madrid...
0: Sí, no, ja va començar...
1: I li han passat moltes coses molt boniques, però el Martel no li va agradar.
0: Però et van fer el que tu anomenes ghosting professional.
1: Ghosting professional, jo anomeno, per explicar-ho, és quan envies una proposta i no et contesten. O sigui, a mi que em diguin...
0: Però a tu et passa, això?
1: A mi em passa, i tant.
0: Però si et passa a tu que podem dir que ets un autor exitós...
1: Jo t'he de dir que amb algun director artístic, amb un director artístic, no català, de fora de Catalunya, un dia li vaig dir, em pots dir que sí o que no? No passa res. Dir que sí sempre és molt més agraït que dir que no. Però dirigeixes un teatre públic. Digue'm que no, digue'm per què no... Explica'm de què va aquest teatre, quina és la seva filosofia, perquè si no em sembla fins i tot un acte de mala educació. Ja em sembla un acte, diguéssim, quan estàs treballant... Jo, per exemple, he fet molt pocs càstings. No, n'he fet pocs. I quan els he fet han sigut molt concrets. I t'asseguro que he trucat a les 5 persones o 6 que els he fet l'audició i els he dit...
0: Et has
1: que
0: explicat
1: sí, que no.
0: Perquè sí o perquè no.
1: I fins i tot hi ha alguna persona amb què no coneixia massa, amb què després he teixit com amistat, no? De dir-li, escolta, em vas fer un càsting estupendo. A més, amb el punt de partida de que ja estàs audicionant a 5 persones amb un determinat nivell, no? I de cop i volta a vegades veus que aquella energia, aquell instrument, no és l'adequat per a aquell espectacle,
0: no,
1: aquell paper.
0: Sí, això és totalment normal. El que a mi em sembla fort és que no et donin una resposta argumentada.
1: Pues, si tu penses que ho trobes fort, estem amb el mateix, pensem el mateix. Vull dir que... A vegades ho he comentat amb actors que et diuen és que no, anem a una audició, no ens han dit ni que sí, ens hem enterat que no, perquè l'espectacle tira endavant. Llavors trobo que jo amb això potser sóc molt clàssic o molt vintage, em sembla que els protocols i les formes han de ser.
0: No costa res tractar a la gent com a persones, i entendre que jo els hi pot fer il·lusió i no està de més dir, no ha sortit no, per això, per l'altre o una qüestió, per la més enllà.
1: I una qüestió molt eficaç en aquest sentit, de que tu et serveix per tancar aquella carpeta. El que no pot ser és que tu sàpigues que no estaràs en una temporada quan la temporada es presenta. O sigui, hi ha els canals suficients per fer-ho i per fer-ho molt ben fet.
0: Josep Maria, no sé si has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, perquè ara parlàvem dels viatges, dels teus viatges de manera genèrica, i crec que aquest tema, que és de la cadenenca Isabel Pierre, que és Le Tamismo, no sé si ho he dit bé, amb aquest tema anem a un viatge concret.
1: Sí, vam anar a un Sant Jordi amb el Jo Travesti. Jo sempre dic que hi ha temes...
0: Jo Travesti és un espectacle
1: perdó,
0: que va fer amb el Roberto G. Alonso.
1: Sí. Amb el Roberto G. Alonso, amb el Jordi Cornudella, que hi tornem ara al novembre, al Teatre del Raval, serà la tercera temporada que fem. És un espectacle ben curiós, perquè quan el vam fer ens agrada molt i pensàvem que seria un espectacle amb un públic més limitat, no? Que agradaria molt al col·lectiu, que agradaria molt a... I llavors ens hem trobat que és un espectacle molt ampli, que agrada a gent heterosexual, gent del col·lectiu LGTBIQ+, que li agrada a gent gran, a gent jove, i és molt més transversal del que imaginàvem, i per això és una satisfacció enorme. Ens van convidar al Casal Català del Quebec a portar-lo per al Sant Jordi de fa un parell d'anys. Jo sempre dic que hi ha cançons amb què un les associa als amics, que són com cants a l'amistat. Llavors, recordo molt un dia que anàvem de Montreal a la ciutat de Quebec amb cotxe, i els vam demanar als nostres anfitrions, a l'Eric i al Ian, que ens fessin una mica una playlist de cançons de canadenques. Aquesta, jo la coneixia anteriorment i es va convertir una mica el nostre himne, no? De fet, el Ian i l'Eric van venir aquest estiu, perquè l'Eric és d'aquí de Catalunya, el Ian no, i vam fer una mica de ruta Catalunya interior i, evidentment, vam posar aquesta cançó. Hi ha cançons que un les associa a persones, a viatges, i en aquest cas del viatge a Quebec, per mi hi havia una cosa molt bonica, que també era portar aquest espectacle amb el Roberto G. Alonso. El Roberto és, ja no et diria el meu amic ni la meva amiga, diria que és la meva germana, gairebé. L'estimo moltíssim i m'hi enfado moltíssim a vegades, també. Vull dir
0: la
1: que
0: confiança.
1: Tenim totes les coses, diguéssim, que passen, no? Encara que no suporto estar malament amb ell. Hi va haver un moment a la vida que vam estar un temps sense parlar, un mes, i per mi va ser molt dolorós fins que vam solucionar allò, no? I el Roberto, quan jo vaig fer Jo Travesti, vaig intentar fer un espectacle a mida per ell. Un espectacle que recollís una mica les seves preocupacions, les seves inquietuds, la seva carrera artística. És una mena d'alter ficció. Ara que es parla tant d'autoficció, doncs jo aquí li feia una ficció al Roberto. I és un espectacle que ens ha donat moltes alegries. Viatjar amb el Roberto també és molt divertit en aquest sentit. Després vam anar a Mèxic, a la Fèria del Libro de Guadalajara. Vam anar a Ciutat de Mèxic amb el Jo Travesti. Ara aquest novembre ens anem el Roberto i jo a fer un curs a Venezuela.
0: Carai!
1: I em diverteix molt el Roberto perquè hi ha una entesa molt bona. Aquí amb el Cadell el tinc d'actriu i el tinc d'assessor de moviment, no? I per tant és una persona que sento no només important la seva amistat, sinó tenir al meu costat.
0: Doncs va, escoltem una mica Le Temps est bon, que és una de les cançons que hem trobat al Llapis de la Memòria de l'autor i director Josep Maria Miró.

0: Precisament ara parlaves del Roberto G. Alonso, de Jo Travesti, i crec que precisament era quan estàveu fent el Jo Travesti que el Roberto va patir una agressió homòfoba bestial.
1: Sí. Bueno, n'havia patit una important anys abans, i amb el Jo Travesti precisament el dia de la roda premsa. El dia
0: és fort.
1: Sí, és fort en tot cas que passi això. Hi ha alguna cosa, diguéssim... Jo en aquest sentit sempre he intentat ser molt combatiu. Hi ha alguna cosa, per exemple, en política, que hi ha determinats polítics que no els hi perdono l'apropiació que s'han fet d'algunes sigles. O sigui, a veure, m'explico una mica. Hi ha partits com el Partit Popular que no només va votar en contra de totes les lleis que afavorien, en aquest cas, el col·lectiu, sinó que va treure autobusos de... va organitzar massivament actes de protesta en contra d'això. Ens va ofendre, va dir un munt de bestieses. I de cop i volta, anys després, diuen el Partit Popular és un dels partits amb més gais. I a mi què? O sigui, hi ha alguna cosa que quan els veig al capdavant d'una manifestació, penso, la primera cosa que haurien de fer és disculpar-se. Dir, els temps han canviat, hem evolucionat, hem canviat, ens vam equivocar. El que passa és que no pots intentar apropiar-te d'un vot quan no has fet res. De fa pocs dies vèiem aquelles declaracions el dia precisament que es votava el tema de penalitzar les teràpies de conversió i sortia el de los Santos, del PP, dient soy maricón y de derechas. Sí, sí, però tots els drets que tens no te'ls ha donat el teu partit.
0: Han vingut a dinar quan la taula està parada i el menjar escalfadet.
1: Vull dir que també, o sigui, hi ha alguna cosa de que... Hi ha una vegada que vaig conèixer una persona d'aquest partit, precisament, i li vaig preguntar, vam un sopar, vam coincidir, vaig dir, em sembles una persona, em sembles un humanista, em sembles un home culte, explica'm per què un dia vas votar contra mi i contra el meu col·lectiu. No, jo no vaig presentar-me, em vaig abstenir, diguéssim, de votació, vaig perdre sou. Dic, vas perdre sou, però en canvi m'has dit abans que pactar amb Vox era una línia vermella. Per què no ho era, això? Llavors, hi ha alguna cosa amb què sento que... tota aquesta gent, quan hi ha unes lleis que et protegeixen, tot canvia. Quan hi ha unes lleis que no et protegeixen, les agressions són més possibles. El fet que un nano adolescent es suïcidi perquè sent que no està protegit, que no està legislat, que no està comprès, em sembla que hi ha una responsabilitat política profunda al darrere. I, per tant, hi ha alguna cosa amb què... no perdono aquells polítics que, en tot cas, han tingut aquest recorregut i després...
0: Quan tocava fer les coses,
1: i llavors,
0: no era el lloc
1: es posen
0: al
1: capdavant d'una manifestació i no ha passat res. Home, no.
0: Tu has patit agressions homòfobes?
1: No, per sort no.
0: O sigui, microagressions, entenc que com tothom...
1: He patit, diguéssim, la violència invisible que patim tots, no, en aquest sentit. Ho dic en el sentit de que hi ha alguns comentaris que possiblement ara hauria estat molt més taxatiu, no? Hi ha una cosa, per exemple, me'n recordo quan vaig fer Gangbang al Teatre Nacional, que hi va haver una persona que ho deia com un acudit i potser es pensava que a mi em feia gràcia, em va dir, i tu què faràs, una mariconada? I li vaig dir, home, si no la faig jo, qui la farà? Tu? O qui la farà? Llavors hi havia alguna cosa, diguéssim, de que, evidentment, la diferència, sempre, quan hi ha una diferència des de l'escola, sempre hi ha aquesta mirada, i el món està canviant, i jo sento que hi ha moltes coses, encara que em passin de negatives, i algunes que ens han de preocupar i que no hem de baixar la guàrdia, hi ha algunes coses en què sí que sents que les has viscut, no? I, en tot cas, hi ha alguna cosa, per exemple... amb què jo he sentit, abans que parlava dels meus pares, que un dels tresors més grans que m'han entregat, educat, i entenc com l'educació com un acte d'entrega i de regal, crec que m'han entregat dues coses importants, que és l'empatia i la llibertat. I em sembla que no hi ha dues coses més importants que aquestes. Els meus pares segurament han hagut de fer un viatge complex en moltes coses. Vull dir que tenen tres fills molt diferents, tres fills que, de cop i volta, segurament no es pensaven que sortiríem com hem sortit, amb coses que els han agradat, que no els han agradat, que han entès, que no han entès. Jo crec que hem après a entendre'ns i estimar-nos, també, que em sembla que és una cosa important, no? Jo me'n recordo de molt petit, és una anècdota que no vaig entendre la seva importància fins que vaig ser gran i vaig veure un dia una foto. Jo tenia 6 anys i vaig arribar a casa explicant que hi havia activitats extraescolars a l'escola. Pintura, música, ballet, futbol, no sé què. Mm-hmm. Què vols fer? I jo vaig dir, ballet. Clar, en un poble de 2.000 habitants...
0: Estem al Prat de Lluçanès.
1: Prat de Lluçanès, una família pagesa, els meus pares, diguéssim, contacte amb el món de la cultura, de les arts... Zero, vull dir que la meva procedència és de família pagesa absoluta. Els meus pares mai em van dir no ho facis. Mai em van dir no facis això, que és de nenes, no facis això. Mai. Vols fer ballet? Vaig fer ballet. Evidentment...
0: Quina sort, Josep Maria.
1: Sí, evidentment, jo era un nen entre 11 tutus, de tot eren nenes, tampoc això em convertia... amb un signe de masculinitat dins dels paràmetres de masculinitat d'aquell moment. Potser per això també la construcció de la masculinitat és un tema que m'ha interessat i preocupat sempre amb les obres. I vaig fer un any de ballet, vam fer un festival, no hi havia prou gent i al cap d'un any el poble ja no va seguir fent classes de ballet. Però un dia de gran, veient aquesta foto d'aquestes 11 nenes i jo allà al mig, vaig entendre l'acte de generositat, d'intel·ligència, de saviesa, d'estima dels meus pares.
0: I que tu formes part d'una generació criada entre tabús?
1: Absolutament. Pensa que estem parlant... Això estem parlant de principis dels anys 80. Mm. Vull dir que hi ha alguna cosa en què, quan dic que el món ha canviat i que ha evolucionat, els referents de ficció... de les noves... Vull dir que jo, quan faig cursos, ho dic moltes vegades, la ficció... ha sigut molt hegemònic en molts sentits. Noies, expliqueu-vos com voleu ser explicades des de la ficció, perquè durant molt de temps us han explicat els homes. Els que formeu part d'una minoria, intenteu explicar-vos o no. En tot cas, intentem fer ficcions que siguin honestes, autèntiques, que expliquin coses, però per mi ha sigut impossible escriure res sense que jo estigués profundament connectat. He fet molt poca autoficció i crec que al mateix temps he estat dialogant molt amb mi mateix, amb les meves inquietuds. Hem parlat de l'obra del cos o del cadell. Jo són dues obres que tinc la sensació d'haver-les escrit així, perquè hi ha alguna cosa... Amb el cos dic que tinc la sensació que el vaig escriure sonàmbul, no? Hi ha alguna cosa que tinc la sensació que portava tota la vida escrivint-lo. En el cas del cos parla molt del poble, de la diferència, i en el cas del cadell parla de la família i també d'aquesta construcció de la masculinitat i de l'entorn femení. Vull dir que el cadell parlo molt d'una figura importantíssima que són les mares, les tietes, les àvies, per... Moltes vegades hi ha hagut...
0: I parles de la teva infància també i del que has viscut.
1: És una ficció. És una ficció, comença el segle XX, a principis del segle XX, soc vell, però no tant, soc
0: però
1: nascut a finals del segle XX.
0: Una casa pairal, en un poble...
1: Però els meus pares ja no vivien en casa pairal, La meva família procedeix doncs tot res, de Masies, però nosaltres vam viure en una casa al camp, però després vam viure al poble, els meus pares... Vull dir que no he viscut en una casa d'aquestes històriques, en canvi sí que he tingut el pes històric de les masies familiars, dels avis, que jo ho dic molt amb aquesta obra, jo crec en fantasmes. Els fantasmes són les cicatrius, les ferides del temps, no? I per tant, amb aquestes cases de pagès estan plenes de fantasmes, estan plenes de ferides, estan plenes d'història, i nosaltres associem amb aquelles cases, casa dels meus avis, jo tinc molt clar on és. Hi ha alguna cosa que ara ja no hi viu ningú de la meva família i t'asseguro que vaig entrar un dia i em va generar una tristesa enorme perquè aquelles parets les havíem evitat tots nosaltres, havia sigut el lloc on hi havia gent que ja no hi és, amb què havíem tingut les celebracions familiars. Hi ha alguna cosa que s'impregna, però et deu passar amb tu mateix, anar a casa teva i que l'habitació que has tingut la transformin en una altra cosa. És un tema que les cases tenen memòria, les parets tenen memòria i les arquitectures són emocionals.
0: I les cançons també tenen memòries.
1: I les cançons, absolutament.
0: I ara anem cap a la infància del Josep Maria Miró, de la mà del Roger Mas i el dolor de la vellesa.
2: Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap los dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.

0: En temps dels tripis.
1: Al llapis de memòria de l'autor i director teatral Josep Maria Miró també hi hem trobat el Roger Mas, acompanyat de la Cobla Ciutat de Barcelona, amb la cançó El dolor de la bellesa, que és un tema publicat l'any 2012, però que em sembla, Josep Maria, que tu et transporta molt més enrere.
2: Sí, sí, sí. Bueno, que és un superartista, eh? Vull dir, i aquest disc em sembla extraordinari.
1: Se t'ha posat la gallina de piel, eh?
2: Se m'ha posat encara, eh? Estic amb, vull dir, que hi ha alguna cosa que em porta a algun lloc gairebé atàvic, una cosa molt, molt forta i molt, molt vinculada a això que parlava al principi de la terra, no? Del teu paisatge, de la teva cultura. M'agrada molt la música de Cobla. Amb el Cadell, per exemple, la música és de Cobla, l'ha composat el Xavier Albertí. Ja quan vam fer El cos més bonic teníem presència dos tenores. Jo crec que no estimava tant la Cobla, on no el sabia entendre-la quan era petit, però en canvi m'havia acompanyat molt.
1: Sí, vas menjar molta Cobla.
2: Molta, perquè els dissabtes al matí, la música que jo escoltava al matí des del llit era el programa de sardanes d'una altra emissora de ràdio. La meva mare escoltava... La meva mare de jove era molt sardanista, no? I llavors és una sonoritat que la teníem molt present i que fins i tot pensava, ostres, la mama, un altre cop aquí amb les sardanes, no?
1: Olin,
2: i
1: la Cobla.
2: Però fixa't ara, aquí, que...
1: Aviam, fixem-nos.
2: És tan brutal, tota aquesta sonoritat de... Hi ha alguna cosa que és molt nostra, no, aquí? I... És que m'encanta aquest disc. I la meva mare, doncs, ens aixecava molts dissabtes, o a vegades venia el meu pare a aixecar-me a persiana ja d'adolescent, del rotllo, venga, és hora d'aixecar-se. I ens aixecàvem tots els dissabtes amb sardanes. La meva mare, el dimecres vindrà a veure el Cadell, espero que li agradi, no tot el que faig. La meva mare, tinc una mare que és molt crítica, hi ha coses que li agraden, hi ha coses que no, vull dir que ella no té filtre. I quan li vaig dir que hi havia música de Cobla, em va dir que això li feia molta gràcia.
1: Això li agradarà.
2: Això li agradarà. Llavors, nosaltres havíem pujat amb molts elements, diguéssim, d'aquests tradicionals, que jo els hi tenia com un... No sabia si m'agradaven o no, i que llavors amb els anys també sento, les habaneres, per exemple, que amb els anys he trobat tota una gent que ha revisitat això des d'un lloc, Roger Mas, abans escoltàvem la Sílvia Pérez Cruz, que també el tema... Vull dir que hi ha tota una gent amb què té una mirada molt interessant sobre la tradició. Em sembla que hi ha una cosa que és fascinant, que és... cal conèixer la tradició per saber d'on venim, des d'on estem construïts. Jo algunes de les meves obres dialoguen amb la tradició. El Cadell, per exemple, dialoga directament amb... Jo dic que és la meva auca del senyor Esteve, pagesa. Dialoga amb Rossinyol, dialoga amb Guimarà, dialoga amb la Víctor Català i dialoga fins i tot amb un amic com el Benet i Jornet. Vull dir que són autors que han treballat la idea del llegat, de l'herència, i per mi la consciència de tradició l'he anat prenent en els últims anys. També he estat acompanyat d'amics com el Xavier Albertí, que han tingut una consciència molt gran del que significa la tradició. I em sembla que és impossible treballar sense la consciència d'això, ja sigui com a l'obra del Cadell, per perpetuar-la o per destruir-la i canviar-la. Vull dir, però en tot cas cal conèixer-la, no?
1: Veig la religió també en aquesta educació.
2: Sí, la religió ha tingut un pes molt important. I jo, per exemple, sempre dic que la meva tradició cultural és religiosa, és cristiana, en aquest sentit, i no puc... Una altra cosa és que jo sigui creient o no sigui creient, que això és una altra història, i el meu viatge d'allunyar-me d'aquesta institució que trobo profundament corrupta, i no entraré aquí a fer la crítica sobre aquesta institució, però, en canvi, la meva tradició cultural, pictòrica... musical, ja ha tingut un pes molt important, i amb El cos més bonic o amb algunes obres aquest pes hi és, no? Perquè em sembla que un ha de ser conscient de la seva tradició religiosa, de la seva tradició cultural.
1: És el cas mamat.
2: L'altra cosa és la creença íntima, la fe. Això és un altre viatge.
1: No, parlem de cultura. El cas mamat.
2: La tradició cultural religiosa és cultura.
1: I Josep Maria, venint d'això de pagès, sense antecedents culturals a casa... Com neix aquesta guspira pel teatre?
2: Bona pregunta, perquè no ho sé. Vull dir que no només el teatre, sinó que tampoc hi havia cap massa referents universitaris abans, no? A casa, almenys a la branca més propera a mi, no? Jo crec que hi ha alguna cosa amb què tots els que en algun moment ens hem sentit diferents, estranys, fora d'algun lloc, hem sentit que això que es diu cultura és un lloc que ens protegeix, és un refugi. Un llibre, una pel·lícula, una ficció, una fantasia, sempre és un espai de refugi quan et sents diferent. És un lloc que t'acull, que et comprèn, que... Hi ha una cosa que jo la dic moltes vegades, no fa falta que tothom li agradi el teatre. No fa falta que tothom li agradin els museus. No fa falta que tothom li agradi la música. Però desconfia d'algú que no tingui cap interès cultural.
1: Però tu no tens identificat un moment de dir vaig veure Els Pastorets, que és una de les grans escoles del teatre català, el Pastorets, com podria dir qualsevol altre, i dir, ostres, vull fer això.
2: Mira, hi ha coses que sí que van ser significatives. Per mi, per exemple, al meu poble hi havia un teatre i el van tirar a terra. Ara n'hi torna bé des de fa molt poc. Però per mi... Recordo que anar al teatre o anar al cinema, jo me'n recordo haver anat al cinema amb els meus pares a Vic, a 30 quilòmetres del meu poble, no? Per mi era una festa, perquè de cop i volta era una cosa que no era habitual, no? Per mi, quan vaig arribar a Barcelona, tot allò més podia ser cada dia de la setmana, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però la meva primera afició, que jo em pensava, i fins i tot varia gent es pensava que tiraria per allà, era... el dibuix, la pintura, la il·lustració. Havia pintat, havia fet aquarel·la, carbonet, oli... També era aquell típic nen repel·lent que guanyava tots els concursos de dibuixos. L'altre dia estava dinant amb una amiga, que és la que era directora de l'escola quan jo era petit, i el seu marit, la Montse i el Ramon, que són dues persones que m'estimo molt. I ella m'explicava una anècdota que jo no recordava, que jo era subscriptor de la revista Cavall Fort. També crec que hi ha alguns elements d'aquests que també et configuren molt, no? I vaig guanyar un concurs de portades del Cavall Fort, que a més em van regalar un lot de llibres i jo estava molt content, i a més em van publicar el dibuix, no? I es veu que jo li vaig ensenyar la revista dient, mira, m'han premiat, m'han publicat això i jo vull fer alguna cosa així de gran. I la Montse em diu, jo vaig pensar, pobre nano, que complicat que ho tindrà dedicar-se a qualsevol cosa cultural en aquest país, anys 80, eh? Però hi havia alguna cosa en què sentia, d'alguna manera, que alguna cosa creativa és la que m'interessava fer. Tot i que després, quan vaig arribar a la universitat, el que vaig fer va ser estudiar periodisme.
1: Bé, però periodisme cultural, que allà també vas aprendre...
2: No em vaig fer mai de periodisme cultural, eh?
1: Home, tu vas entrevistar personalitats de la cultura, com per exemple,
2: sí.
1: Josep Maria, a Martirio.
0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: otra persona amada.
1: Martirio, sonant al Llapis de Memòria del Josep Maria Miró, amb la seva versió del bolero Júrame, que és un bolero compost per la mexicana Maria Grever l'any 1926, i en aquest centenari d'anys, en aquests 100 anys, doncs l'ha interpretat infinitat d'artistes, entre ells doncs la Martirio, que crec que Josep Maria Campart és la culpable que tu ara t'agradin els boleros.
2: Sí, i la copla, i vull dir que quina veu, quina personalitat. Vaig anar-hi... jo vaig començar, vaig estudiar periodisme, vaig exercir, primer vaig començar amb mitjans locals, al 9-9 del Vallès, a Sant Cugat, a la ràdio, i llavors jo sempre intentava, jo tocava tots els temes, vull dir que a més venia temes d'economia, tenia un tema d'economia, però això és un altre tema, una mica més, és igual, que era el meu tema estrella, no?
1: I, un tema d'economia era el teu tema estrella.
2: Sí, era el meu tema estrella, i em deien, com és que sempre tens tota la informació abans que ningú, no?
1: I... Quin era aquest tema? Ara
2: no, és igual, és un tema d'economia local, en aquest sentit. De... Però jo el que m'interessava és anar a les obres de teatre, als concerts, m'agradava més les coses culturals, i sempre que podia feia entrevistes i tot això, no? I venia això, contraportades al 9-9 i tal. I la Martirio, vaig anar al concert pensant... que a mi era una música que no m'interessava, que vull dir, per desconeixement també, no? I de cop i volta em va obrir tot un món, i pensa no només que el tema de la copla ha estat present dels couplets amb espectacles com el Jo Travesti o amb espectacles que he fet amb l'Albertí, per tant em va obrir tota una finestra a una música que pensava que no era feta per mi o que jo no hi connectaria, i per tant... estem tan fabricats a partir de prejudicis, també. Vull dir que em pot agradar tant el Roger Mas amb la Copla Ciutat de Barcelona com les guitarres i la Martirio.
1: La vas entrevistar?
2: La vaig entrevistar i em va semblar una persona... Encara fa pocs dies vaig veure una entrevista, i cada cop que l'escolto és d'aquelles persones que crec que val la pena escoltar.
1: Lleres de Sol.
2: Sí, sí.
1: Jurat del Lluvia d'Estrelles.
2: Això no ho sé.
1: Sí, ja t'ho dic jo que sí.
2: I autenticitat. I em sembla que també canta des d'un lloc. A vegades hi ha gent que és tècnicament molt bona i, en canvi, no té aquesta mena de veritat, d'emoció. A mi m'emociona molt quan l'escolto. I llavors, diguéssim, la vinculo també això, a la meva època d'inicis amb el periodisme. Llavors ja vaig acabar la carrera, vaig anar a treballar a Ràdio Nacional, a Comràdio també, però estava bàsicament ficat en el món d'informatius. El meu objectiu era, fer periodisme escrit. M'agradava la premsa. I la segona cosa que tenia ganes era de fer periodisme especialitzat en cultura. I no em van oferir mai això, i feia butlletins de notícies, allò de bon dia, són les 10, el president del... O sigui, aquesta cosa...
1: Tens veu de ràdio? Sí,
2: bueno, també l'eduques, eh? Vull dir que a mi m'agrada ficar-me aquí davant d'un micro i escoltar... Hi ha gent que li fa por i jo...
1: A tots s'acostuma un, eh?
2: Sí, jo em passa una cosa que a vegades que alguna entrevista et diu no et posis els cascos, dic no, a mi m'agrada sentir-me i tenir un cert control sobre això que es diu la veu, no?
1: I com és que vas decidir aparcar el periodisme i estudiar direcció...
2: Direcció i dramatúrgia.
1: I dramatúrgia a l'Institut del Teatre.
2: Mira, jo a vegades... No crec que fos jo que vaig aparcar el periodisme. Crec que el periodisme em va expulsar a mi. Vull dir que hi va haver un moment en què vaig sentir que allò no era com jo entenia aquesta professió i com a mi m'agradava fer-la, no? Em va tocar una època a Ràdio Nacional, amb què tinc alguns bons col·legues, però no em va tocar una bona època. Em va tocar l'època de les guerres de l'Iraq, em va tocar l'època... Recordo una cosa que a vegades m'ha fet com una mica de pudor explicar-ho, i penso, escolta, aquest tipus de coses potser s'han d'explicar. Me'n recordo un dia, quan hi havia les manifestacions de la guerra d'Iraq, que jo estava a la redacció i em va trucar una persona de direcció i em va dir, t'he escoltat amb l'últim butlletí, i jo vaig dir 1 milió segons l'organització, 500 segons els Mossos d'Esquadra, 50.000 segons la delegació del govern. I em va dir, aquí només diem delegació del govern. I jo me'n recordo que li vaig dir, podem discutir moltes coses, podem parlar de moltes coses, no em pots negar, no em pots demanar que negui dues fonts. I no hi va haver discussió, però crec que allò tampoc em va ajudar molt dins d'aquella empresa, amb aquella direcció, una empresa pública, a més. Però, de cop i volta, vaig dir, totes aquestes merdes, no sé si...
1: Una empresa pública en 2002...
2: Sí.
1: Partit Popular,
2: sí, sí, claríssimament.
1: Radio Nacional.
2: Sí, sí, vull dir que... amb una gent, després, que... amb algunes cúpules de direcció que van ser tan afines al pensament polític de qui governava, però que quan va canviar, es van canviar d'un dia a l'altre.
1: Es van canviar el trajo.
2: Sí, sí, sí. Algunes persones molt concretes d'aquella casa de direcció, estic parlant, ho van fer amb tot l'atreviment. Llavors, pensem també que era l'època aquella del CCOO, de l'Urdaci. Vull dir que era una època, diguéssim, en què hi van haver molts casos amb aquella empresa que no eren els propis d'una emissora pública. Insisteixo, tinc amics allà, gent, periodistes professionals magnífics...
1: Fa 24 anys, d'això.
2: I fa molts anys. I n'hi ha alguns que segueixen, que han portat tots els trajos que podien portar des d'aquell moment, no? Llavors, vaig començar a fer un doctorat de literatura catalana perquè volia fer un d'arts escèniques en el que no vaig entrar. Em vaig agafar les assignatures d'arts escèniques. Després vaig decidir que tenia ganes de provar-ho. Vaig fer les proves de l'Institut del Teatre. No vaig entrar el primer any, vaig entrar el segon. I dels últims, vull dir que a vegades sempre dic a la gent, dic, no us desanimeu amb això de les proves, no us desanimeu amb moltes coses, perquè faig la broma i dic, els bons mai entren a la primera. Llavors, relaxa't. És una tria, que són molts factors, i intenta-ho. Jo vaig fer-ho dos cops. A més, me'n recordo de dos bons amics de l'Institut del Teatre que tampoc van entrar a la primera i que ens vam trobar a la segona, que eren la Cristina Clemente, el Marc Artigau i jo, que més...
1: Hòstia, potser hem de canviar les proves.
2: I llavors, els tres no vam entrar el primer any i llavors vam entrar el segon, no? I fixa't, precisament, la Cristina té un recorregut important, diguéssim, amb trajectòria tant en televisió com en teatre, el Marc també, però no vam entrar a la primera.
1: Coses que
2: no passa res, no passa res.
1: Tu et podies imaginar, quan estaves estudiant a l'Institut del Teatre, el carrerot que has tingut i estàs tenint? Que tot i que això, quan t'ho preguntes, tu dius, bé, tot és relatiu... Però jo penso, home, si tu no vius bé del teatre, Josep Maria, agafem els bàrtols, tanquem la paradeta i ho deixem, perquè, vull dir...
2: Viure bé, en tot cas, no em queixo, vist del teatre, cosa que ja és... Però és una... Vull dir que també...
1: Però jo he vist el teu currículum. I si tu no vius bé, tenim un problema endèmic.
2: Has de fer... Pues tenim un problema endèmic. Tenim un problema endèmic en el sentit de que és una professió molt difícil. Vull dir que abans parlàvem d'això del ghosting professional, que tu em dius, perdó, a dia d'avui encara pot ser que algun ull... Sí. I és una cosa que quan he parlat amb gent de dir, escolta, no vull pensar què feu amb l'altra gent, diguéssim, amb la gent que comença... Si tracteu així a professionals que ja tenim una mica de recorregut, no ho pots fer
1: i
2: a ningú.
1: Internacional,
2: a ningú.
1: No es pot fer a ningú, però entens que també la vida hi ha una jerarquia, sí, que estan per alguna cosa, i això és cert.
2: Sí, però hi ha una cosa aquí, jo no m'ho imaginava, en tot cas, perquè, clar, quan vaig entrar a periodisme, ja em deien que d'aquells no sé quants centenars d'estudiants de cada any, només en treballaríem una part molt petita. I jo vaig acabar... i al cap d'un mes ja estava treballant amb una empresa com Ràdio Nacional, amb totes les seves coses, i després vaig seguir fent coses. I clar, de cop i volta, quan entro a l'Institut del Teatre, em sembla que és pitjor encara que el periodisme. Dir, bueno, si, a mi em semblava que estrenar amb el teatre més petit d'aquesta ciutat ja em semblava un miracle. Per tant, no imaginava, doncs, que faria una sala gran del Teatre Nacional, dues sales grans, de fet, que de cop i volta tenia una trajectòria internacional, que tenia una sèrie de reconeixements, però també et dic una cosa, és una carrera de fons on has de picar molta pedra, en què has de ser constant, en què has d'escriure...
1: Sí, sí, sí, però el 7 d'octubre qui estrena l'Off de Broadway?
2: Sí, però ho dic en el sentit de que hi intervenen molts factors, i que a més... molts factors que no pots controlar. Vull dir Clar, vull dir que hi hagi una obra com l'Arquimedes que s'hagi estrenat en 50 països, si hi hagués una fórmula perquè passés això, doncs tots ho faríem, no? Vull dir que hi ha alguna cosa amb què no saps per què una obra tan local, com he dit abans, com El cos més bonic, connecta amb un públic ampli de geografies tan diferents. I, per tant, hi ha alguna cosa...
1: Alguna cosa hi haurà, Josep Maria. Alguna cosa hi haurà, perquè hi ha unes quantes.
2: Que no sé quina és, no sé quina és.
1: Hem arribat al final del programa de memòria i has de decidir amb què acabem. Dono dues opcions.
2: Vale.
1: Podem acabar amb Without Blame, d'Ismael Lo i Marianne Faithfull, o podem acabar amb L'Àguila Negra, de Maria del Mar Bonet. En què vols que tanquem el teu llapis de memòria, Josep Maria Miró?
2: Mira, la cançó de l'Ismael Lo amb la Marianne Faithfull és extraordinària.
1: Quan dius això ja entenc que acabem amb l'altra.
2: És extraordinària,
1: no?
2: Però m'he de quedar amb una de les veus més boniques que ha donat la cançó catalana, que és la Maria del Mar Bonet.
1: Que des d'aquesta cançó em sembla que et vincula amb algú que citaves abans, que és el Josep Maria Benet i Jornet.
2: Era el meu amic, en aquest sentit. El considero un mestre. Jo el vaig conèixer amb un espectacle que es deia Salamandra, que es feia al Teatre Nacional, que jo era el becari. I de cop i volta, tenia davant el Benet i Jornet, que jo l'havia llegit al BUP i al COU, que per mi era dels primers autors que parlaven la meva llengua, que explicaven a gent que jo entenia, i que em deia, nano, què escrius? Et puc llegir? De cop i volta era com, t'ho imagina't?
1: Ostres!
2: I llavors vam teixir una amistat molt forta, i jo els textos, i ho he explicat a vegades, que ho trobo a faltar quan acabo un text. Jo li passava amb el Pepito, i a més em feia notes, això, no, mai no escriguis això en català, això no sé què, bravo, bé, mal, això no ho entenc, ah, sí, ara ja ho entenc, perquè a més et feia les notes a mesura que escrivia.
1: Pepito, això va per tu. Josep Maria Miró, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Gràcies, Jordi.
1: Gràcies per ser un dia més, oients. Ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda.

0: concentracions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Andrea Villòria.
1: Sí, Protecció Civil avisa que a partir d'aquesta matinada i durant 24 hores, per tant, fins la matinada de dimarts a dimecres, hi haurà pluges intenses. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil,
2: que hi hagi xàfecs que s'esperen locals,
1: avisa d'aquests xàfecs locals que poden acumular 40 litres en mitja hora o fins a 150 litres per metre quadrat en 3 hores. Les zones afectades seran el litoral i prelitoral. L'episodi ha de començar pel sud i anar pujant fins al prelitoral de Girona. De moment, però, es descarten restriccions de mobilitat, però el govern demana anar molt en compte amb els rius i rieres.
3: Això és possible gràcies a una ecocardiografia intracardíaca.
0: I dèiem, l'Hospital de Can Rutí ha estrenat una tecnologia pionera a Espanya que permet veure el cor des de dins en tres dimensions i en temps real per entendre'ns, com si els metges tinguessin els ulls dins del cor sense necessitat de cirurgia. Ara sí, Susana Ruiz.
3: Això és possible gràcies a una ecocardiografia intracardíaca tridimensional que permet obtenir imatges tant de l'interior del cor com dels instruments que els cirurgians introdueixen per reparar vàlvules i altres estructures coronàries. A través d'un vas sanguini, amb l'ajuda d'un catèter, fiquen una petita sonda que mostra el cor per dins sense haver d'accedir-hi amb cirurgia. La doctora Victoria Delgado és cap de secció d'imatge cardiovascular dels Germans Trias.
4: La tècnica es pot fer bastant ràpid, no requereix la intubació, amb la qual la necessitat d'anestèsia és molt menor i es podrien fer més pacients al llarg del dia.
3: Amb aquesta tècnica, els cirurgians poden resoldre patologies severes amb risc quirúrgic elevat, reduint la gravetat de la malaltia i millorant la supervivència dels pacients.
5: Empieza la ventana. Si hay cualquier novedad, la contamos ya con Francino.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
7: Hola, esto te interesa.
8: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
7: ¿Y lo del sorteo?
8: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
10: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
9: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
11: ¿Qué, qué? ¿Me subes el precio a mí, que llevo contigo tantos años?
12: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
12: ¿Qué? Vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
15: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
16: Pates la piara, más buenos que el pan.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
4: ¿Qué, qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
7: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angulastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angulastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
8: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa. Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
9: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada d'empresa. Créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
10: Amb l'acord d'associació, Andorra haurà de pujar els impostos? Brussel·les decidirà la nostra fiscalitat? Com es prendran les decisions sobre fiscalitat? Quan parlem de l'acord, hi ha preguntes que mereixen alguna cosa més que un sí o un no. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, posem els dubtes sobre la taula i els analitzem amb experts en cada àmbit. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a l'Aquí Andorra, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
11: 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
12: Unos buñuelos de viento con chocolate en mi puerta o un tupper con croquetas caseras cuando llego de la universidad. Desde que me mudé, conocía las habladurías sobre la maldición, pero esos detalles de anciana amable me hicieron bajar la guardia. Al final, para horror de los vecinos, acepté su invitación a cenar. Ya no saldría de allí. Los recuerdos se me mezclan borrosos, opulentas cenas, oscuros rituales. Al cabo de unos meses, una joven abandonó el piso, dejándome allí viejo y solo. Apenas puedo caminar ya sin andador, pero creo que podré preparar unos buñuelos al nuevo inquilino de la puerta de enfrente.
11: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena SER.
0: La Ventana, con Carlas Francino.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: Al balcó Andorra, Marnal Sallaí, Ricard Rubirosa.
2: Molt bona tarda, són les 7 i 20 minuts.
3: Les addiccions no desapareixen i el patró és similar als països veïns i sí que canvia la manera, no, de consumir, els contextos, no? Per exemple, a nosaltres...
2: Aquesta és Glòria Domènech, és la responsable de projectes del Pla Nacional contra la Drogodependència, parlant sobre el canvi en els patrons de consum d'alcohol entre els més joves. De seguida recuperem aquesta informació. Abans, per això, oferim la informació meteorològica, la informació de serveis, començant per la informació meteorològica.
4: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
2: Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Bona tarda. Avui encara ha fet calor, amb màximes al voltant dels 25 graus a moltes valls, Andorra la Vella, per exemple. Demà no farà calor, si bé tampoc tindrem temperatures molt baixes. Al matí, per exemple, Andorra la Vella al voltant dels 14 graus de mínima, una mica més baixa que avui. La màxima pujarà poc, ens quedarem al voltant dels 20, de manera que demà no farà calor. I sobretot perquè hi haurà molts núvols que de tant en tant aniran deixant alguns moments de pluja feble. Durant la tarda poden caure alguns xàfecs més significatius, però tampoc esperen grans acumulats d'aigua. Compte, però, si us heu de desplaçar per Catalunya, ja que les condicions seran molt favorables perquè hi hagi grans acumulats d'aigua en poc temps.
6: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic, en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.

0: Són les 7 i 36 minuts. Salut, alerta del canvi en els patrons de consum d'alcohol entre els joves. Les addiccions continuen presents entre els joves, però els patrons de consum evolucionen. Aquesta és una de les principals conclusions que ha explicat la responsable del projecte del Pla Nacional contra la Drogodependència, Glòria Domènech, durant la trobada del projecte transfronterer COPAG, que s'ha centrat en la prevenció de les addiccions entre els joves i que s'ha celebrat. Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: No t'havia donat pas encara. Doncs, Ricard, que s'ha celebrat aquí al Principat.
1: Sí, Domènech assegura que els patrons de consum són similars als dels països veïns, però que canvien les formes i els contextos. En aquest sentit, admet que un dels àmbits que més preocupa és el consum de l'alcohol.
2: I el patró és similar als països veïns i sí que canvia la manera, no, de consumir, els contextos, no? Per exemple, a nosaltres com a govern, com a Ministeri de Salut, doncs, ens preocupa el patró de consum d'alcohol, no? Ara, per exemple, els joves, doncs, solen beure menys, però tenen un patró diferent, beuen en més quantitat i en moments més curts, no? Per tant, això és molt més perillós, no? Perquè al final, doncs, comporta molts més riscos per la salut.
1: Posa l'exemple del consum d'alcohol que fan durant les festes, l'oci nocturn i les celebracions populars, on han detectat casos d'ingestes més abusives. Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Salut, els comuns i els organitzadors han començat a treballar accions de sensibilització i de prevenció amb l'objectiu de fer les celebracions més segures. Malgrat els canvis en els patrons, Domènech destaca que no tenen cap dada que apunti cap a un increment, especialment destacat d'alguna droga en concret. Les tendències generals es mantenen i l'alcohol continua sent la més consumida, seguida del tabac i dels vapers, els quals cada vegada tenen més acceptació. Quan a les il·legals, els cannabis és la més consumida. La convenció transfronterera del projecte COPAG se celebrarà fins demà i és una iniciativa que reuneix experts d'Andorra, Catalunya i Occitània per enfortir la cooperació en la prevenció i l'abordatge de les conductes addictives dels joves entre 16 i 25 anys.
0: Són les 7 i gairebé 25 minuts. Una pausa i tornem de seguida.
3: Escaldenques i escaldencs, el diumenge 4 d'octubre a Caldea celebrem el vostre dia. Veniu i gaudiu d'un bany en aigües termals, un còctel i un petit most al ritme de la música d'un DJ. Recolliu abans la vostra entrada al servei de tràmits del Comú d'Escaldes Engordany. Us hi esperem.
4: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
5: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
7: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes. Nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
0: Són les 7 i 27 minuts. Eva Sansa defensa la construcció del mirador escènic per salvar l'estació de Palarinsal. La majoria de ciutadans compromesos adjudica la construcció d'aquest atractiu turístic en solitari, ja que l'oposició d'Amseny ha rebutjat la proposta per la ubicació escollida al cim de l'Alt de la Capa. La cònsul major reitera que la zona és la millor possible perquè ja hi ha obra feta, per tant, no és un entorn natural completament verge, però el més important assegurar és perquè donarà un incentiu més per pujar-hi. En aquest sentit, apunta que la situació de l'estació no és bona i, de fet, malgrat el bon hivern que es va tenir la temporada passada, encara s'han perdut 600.000 euros.
8: Hem de tenir en compte, doncs, que si des del grup de la majoria volem fer tirar endavant aquest projecte és perquè ens preocupa el futur d'aquesta estació i és un plus que volem ficar en un lloc realment que estigui lligat amb aquesta estació, en un lloc que està completament antropitzat. No hem anat a buscar cap cim verge. D'aquí depenen moltes feines, molta gent, moltes persones depenen de l'estació, sinó també a tot el que és el teixit hoteler i comercial de la nostra parròquia.
0: El mirador escènic costarà 900.000 euros, estarà acabat l'estiu de l'any vinent. Sansa reitera que disposen de totes les estimacions sobre els ingressos i el nombre de visitants i s'ha compromès, Ricard, a mostrar-les ben aviat.
1: Per la seva part, els consellers de la minoria admeten que cal fer alguna acció per ajudar l'estació, però consideren que no és el projecte adequat. De fet, Guillem Forner ha qualificat de rècord les més de 2.000 signatures en contra que s'han recollit a través d'una campanya de Change.org i ha demanat a la cònsul que el retiri per continuar treballant-lo, però sense s'hi ha negat. Diu que ella també l'han trucat moltes persones per felicitar-la per la iniciativa i per això serà una realitat.
9: Dubtem moltíssim que sigui la solució per revitalitzar tant l'estació com el poble de Rinsal, perquè realment els números serà molt difícil que així ens ho puguin demostrar. Sí que pot ser un al·licient, però pensem que el preu que haurem de pagar a nivell mediambiental i a nivell de treure'ns la vista de la virginitat d'aquest alt de la capa que tots ens estimem, aquest preu és massa elevat.
1: La cònsul major ha comentat que estan treballant conjuntament amb la resta d'actors per definir un nou repartiment dels ingressos d'EMAP que permetin que l'estació continuï endavant. Tot i així, no ha amagat la seva preocupació per la viabilitat que pot tenir en els pròxims hiverns.
0: Per cert, que la Massana fia el futur de la llei per fomentar la construcció d'habitatge de lloguers assequibles a les esmenes que presenti Ciutadans compromesos. La cònsul major agraeix les explicacions que la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, va oferir a tots els cònsuls referents del projecte de llei per implicar el sector privat en la construcció d'edificis de lloguer a preu assequible. Des d'aleshores, els contactes amb la ministra han estat més ocasionals i admet que no coneixia exactament el text que va presentar la setmana passada, però la defensa a la ministra perquè diu estem a final de mandat i és un element que calia abordar.
1: Sí, en aquest sentit afirma que estudiaran el projecte de llei a fons i si contempla alguna mesura amb la qual no estiguin d'acord serà a través de les esmenes que presenti el seu grup parlamentari que es podran resoldre.
10: I després, una altra de les coses molt importants és que tinguem la possibilitat de poder fer esmenes amb aquesta llei, però no vol dir que quan presenti aquesta llei, doncs ja l'estudiarem i si cal fer alguna esmena per part del comú de la Massana, a través del nostre grup parlamentari també, doncs ja ho farem. Però crec que és algo molt positiu i justament doncs, tot el que sigui doncs, per poder fomentar la construcció de pisos de lloguer, doncs crec que ben sigui.
1: D'aquesta manera, Sans afirma que està més a prop del posicionament de Laura Mas, que va ser molt més contemplativa amb alguns preceptes de la llei, que no pas dels cònsuls de la Vall Central, que es van mostrar molt més sorpresos i beligerants perquè entenen que clarament envaeix competències dels comuns.
0: En matèria d'habitatge, us volem explicar que l'Institut Nacional considera que és puntual l'increment de la demanda que hi ha de pisos d'una sola habitació. La directora de l'entitat, Marta Albert, recorda que el registre de sol·licitants és viu i que el perfil dels inscrits varia amb el temps. El que és evident és que, després de diverses promocions amb força pisos de dues habitacions, ara mateix la majoria de les persones que queden només en demanen d'una.
1: Sí, en aquest sentit, assegura que no es preocupa que no s'hagin ocupat tots els pisos en les últimes promocions perquè és el mateix registre qui determinarà el retorn a la normalitat.
11: Jo penso que es pot anar reproduint a cada edifici amb perfils diferents, perquè si ara estem omplint tots els pisos d'una habitació, doncs potser en alguna oferta pública el registre va més curt de persones que necessiten una sola habitació i, per tant, potser ens en queden d'una habitació. Per tant, jo crec que el que és important és que el registre hem de tenir en compte que és viu, de que van entrant gent i en van sortint, lògicament, i això fa que en alguns moments doncs, pugui quedar descompensada l'oferta que tenim amb la demanda que tenim. Però això es va autorregulant.
1: Modificar la tipologia dels pisos no és evident i tampoc ho serà amb els nous edificis que adquirirà el govern per incrementar el parc públic. La directora assegura que estan en contacte permanent per valorar el perfil d'inscrits que ja no registra i les característiques de pis que necessita, però l'ordre dels concursos no variarà. Només podria ser que arribi alguna promoció a molts pisos individuals i aleshores sí que podria passar al davant d'una altra.
11: Potser, vist els perfils de persones que estan entrant, hem de prioritzar ara mateix, doncs, potser, comprar un edifici d'una habitació, o que tots siguin d'una habitació. Doncs potser sí que, sí, dintre dels pisos, que, dels edificis que s'han presentat, doncs, si n'hi ha de que són tots d'una sola habitació, doncs potser sí que aquest és prioritari en la situació en la que ens trobem ara, però això jo no m'hi fico.
1: Pel que fa al parc públic, queden pocs dies perquè venci el termini per signar els últims contractes del segon bloc d'Arinsal i trauran el segon concurs per ocupar els pisos que van quedar buits de les promocions de Sant Julià i de la Borda Nova 1. Alberg calcula que la nova d'Ordino sortirà també en les pròximes setmanes.
0: I Virtus alerta que la reducció de l'edificabilitat i l'augment de la cessió que preveu el Pla d'Ordenament Urbanístic frenaran la construcció a Andorra la Vella. La formació política critica que el plantejament de la capital impliqui reduir l'edificabilitat en un 40% i situï la cessió urbanística al 30%, ja que això condemnarà, diu, al mercat de l'habitatge, especialment de lloguer. La raó és perquè mentre que en les promocions destinades a la venda sempre es pot traslladar l'increment dels costos del preu final, en el cas del lloguer no pot ser així perquè el marge és molt inferior. A la pràctica, expliquen, farà que ningú construeixi pensant en aquest règim. Des de Virtus consideren que el POUP d'Andorra la Vella és excessivament restrictiu i que en lloc de treure la col·laboració pública o privada per destensar el mercat, només aconseguirà l'efecte contrari, que és el bloqueig total. Set i 34 minuts, han detingut un contrabandista buscat des del febrer, Ricard, per furtar tabac en un establiment comercial.
1: La policia ha arrestat al pas de la casa un home de 39 anys sobre el qual hi havia un ordre de recerca judicial amb detenció com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni per furt i contra l'ordre públic per formar part d'un grup organitzat. Va ser identificat amb tres persones més en el marc d'una investigació iniciada a principis d'any a partir de la denúncia que va proposar un negoci del poble fronterer per un furt de tabac valorat en prop de 850 euros. Per altra banda, la policia ha detingut un altre home, en aquest cas tenia 64 anys, per agredir un padrí de 83.
0: I l'incendi que va calcinar la meitat de l'urbanització de la Carola, ja s'ha conegut a conèixer els primers informes que indiquen als seus promotors és possible reconstruir-la. Així ho han confirmat ells mateixos a través d'un comunicat des d'on agraeixen la intervenció dels bombers i de la Generalitat, així com de la resta dels serveis. Aquestes xifres, entre el 40 i el 50% d'afectació en els edificis que conformen la urbanització de la Carola, els permet confirmar la voluntat de reconstruir les parts cremades i continuar endavant amb la iniciativa. A partir d'ara s'obre una etapa de treball tècnic i pericial que permetrà determinar amb precisió l'abast dels danys i definir les actuacions necessàries per a la seva reconstrucció. I el teixit empresarial podrà accedir a les oportunitats que ofereix el Barcelona Supercomputing Center.
1: Els responsables d'Andorra Recerca, Més Innovació i del BCC han signat aquest matí un contracte que concreta les primeres accions i els programes que permetran a la societat andorrana utilitzar el potencial de la supercomputació que desenvolupa aquesta entitat. L'objectiu és avançar en la col·laboració estratègica i establir unes accions que permetran al nou ecosistema d'innovació nacional i al teixit empresarial accedir a l'anàlisi avançada de dades i a noves tecnologies emergents.
0: I abans de passar als esports, explicarem que la canera, la gossera i la gatera han registrat, Ricard, els mínims històrics d'acollida d'animals.
1: Sí, així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, durant la visita que ha fet aquest matí a les instal·lacions oficials de la gossera i de la gatera. Concretament, són 13 els cans que hi viuen, mentre que 100 més es troben amb famílies d'acollida. En aquest sentit, ha agraït la tasca que desenvolupa gossos, de qui n'ha destacat la dedicació i la feina de sensibilització. Durant la visita, el ministre ha estat acompanyat per la directora general de FEDA, Sílvia Calbó, per conèixer l'evolució dels treballs de la nova estació transformadora i repartidora que s'està construint en uns terrenys cedits pel govern. Calbó ha explicat que hem volgut compensar els impactes de l'obra treballant conjuntament amb l'associació i aquesta col·laboració ens ha permès construir aquesta nova zona d'esbarjo.
12: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: El Tribunal d'Arbitratge Esportiu, Ricard, ha confirmat les sancions a Gerard Piqué i considera, a qui considera, volem dir, administrador de fet del Futbol Club Andorra.
1: Sí, el TAT ha desestimat els recursos presentats arran dels incidents ocorreguts l'1 de maig de la temporada passada durant el partit que enfrontava el Futbol Club Andorra i l'Albacete. La resolució manté les sancions principals que inclouen el tancament parcial de la llotja i les zones VIP de l'estadi, així també com els càstigs per a diversos responsables del club. Entre les mesures ratificades destaquen els 6 partits de suspensió i 2 mesos d'inhabilitació per a Gerard Piqué. Un dels punts clau del resolut és que el TAT considera a Piqué administrador o directiu de fet de l'entitat, malgrat no ocupar cap càrrec formal. El tribunal ho justifica pel control indirecte que exerceix a través del grup Cosmos la seva acreditació habitual com a membre de l'estaf i la seva participació directa en les decisions esportives. Pel que fa a la resta de responsables, el tribunal manté la sanció de 6 partits de suspensió i 2 mesos d'inhabilitació per Jaume Nogués, així com els 3 partits i 2 mesos per a Cristian Lanzarote. Per la seva banda, el Futbol Club Andorra haurà d'afrontar una multa econòmica de 1.500 euros i el tancament parcial de la llotja presidencial i les zones VIP annexes durant 2 partits. L'única excepció en la resolució és la de Ferran Vilaseca, qui el TAT ha anul·lat la sanció que tenia imposada.
0: I Mònica Doria ha tancat a l'Europeu a Itàlia sense arribar a les semifinals en caiacross.
1: Sí, l'andorrana ha quedat eliminada als quarts de final després d'acabar tercera de la seva sèrie. Doria havia accedit a la fase final després de ser 11a a la contrarrellotge i a la primera ronda, segona de la seva màniga, només per darrere de la britànica Lois Lieber. Als quarts, però, la palista andorrana ha tornat a coincidir amb Lieber i amb la italiana Gata Spagnol, que han ocupat les 2 primeres posicions i han deixat Doria fora de les semifinals. Amb aquesta prova, Doria posa punt i final a 3 dies de competició a Ivrea, Itàlia. El seu millor resultat ha arribat en caiac amb un quart lloc a només 47 centèsimes del podi i un segon i 68 centèsimes de la victòria.
13: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen, fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics, fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Passen 5 segons de les 7 i 40 minuts. Ricard, gràcies i fins demà.
1: Fins demà.
0: A tots vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadenaser.d, del butlletí informatiu Hora 25, o si no, ja demà a l'espai Hoy por Hoy. Passeu una molt bona nit i fins aleshores.
14: Coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa. Diseñando espacios para vivir.
16: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de 1000 formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
17: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
18: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
17: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
18: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
17: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
19: Madrid no tiene mar, pero tiene faro. Este lunes viajamos hasta el faro de Moncloa para descubrir la madrugada con una mirada diferente. El faro, con Mara Torres. Colabora Clínica Rementería. La SER, el sonido de la vida.
20: ventana con Carlas Francino.
21: Faltan 18 minutos para que sean las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. A esa hora cerraremos la ventana, pero antes hay que repasar
20: lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
21: Lo que queda de este 28 de septiembre, Isaías.
22: Bueno, pues mira, oye, cuando uno lo ve venir hay que subrayarlo. Hace 5 días, al ver el desahucio televisado de Mari Carmen, sí, tú establecías al abrir la ventana un paralelismo con Rosa Parks, aquella mujer negra que cambió las cosas en Estados Unidos al negarse a ceder su asiento a un blanco, como por cierto le obligaba la ley.
21: ¿Por qué recuerdo hoy este episodio? Pues porque nunca puede saber una persona cuándo pasará a convertirse en un símbolo. Eso ocurre cuando sus acciones o su imagen, bueno, su vida, dejan de pertenecerle como algo íntimo o individual y sirven para representar una idea, un valor, una causa colectiva, que es exactamente lo que le ha sucedido a Mari Carmen. Un valor simbólico para abordar este asunto de los desahucios en España.
22: Pues se ha convertido en un símbolo, claro, y hoy, 5 días después de aquello, Francino, estamos ante un verdadero terremoto.
21: No sabemos aún cómo quedará el paisaje después de los temblores, pero ahora mismo tenemos, por ejemplo, una cumbre europea sobre el tema de la vivienda convocada para finales de noviembre en Dublín, una acampada en la Puerta del Sol en Madrid, movilizaciones por media España, y como era de esperar, un guirigay político donde cada uno y cada una buscan arrimar el asco a su sardina.
22: Pues efectivamente, el terremoto tiene varios epicentros y uno de ellos está en la Puerta del Sol de Madrid, en la acampada, en donde esta mañana, a las 6 de la mañana, comenzaba el Hoy por Hoy, Aymar Bretos.
23: Muy buenos días, son las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, y les saludamos ahora mismo desde la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Aquí están sonando ahora mismo las campanas de este reloj, que es España de alguna manera. Hay cientos de personas acampadas en este campamento improvisado por el sindicato de inquilinas. Son cientos de personas que están ahora mismo en tiendas de campaña, están pasando aquí la segunda noche para apretar al gobierno y a los partidos que hoy tienen que negociar para parir mañana un decreto con medidas de vivienda lo suficientemente ambiciosas como para que algo cambie en el mercado de la vivienda y sus dinámicas.
24: Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué.
22: Y a esa hora ya algunos colaboradores de Hoy por Hoy habían pasado por la Puerta del Sol. Manuel Javois, por ejemplo, había pasado por la acampada y solo ha visto, como decía Serrat, gente harta de estar harta.
25: Que me encontré la agitación propia de gente harta que de repente encuentra una razón para dejar de estar harta. Y esa razón es organizarse, unirse. Me pareció muy hermoso que una mujer de 87 años consiga sacar a tantos veinteañeros a la calle. En fin, me parece que lo que está pasando en Sol, si la política de vivienda no se revierte, no es tanto que haya gente muy enfadada, que eso es importante. Mari Carmen les ha hecho ver, a su triste manera, que están realmente cansados de estar enfadados.
22: Efectivamente. Y ella, su desahucio ha provocado un terremoto, como decías tú. Tony Martínez hablaba de milagro.
26: El milagro de Mari Carmen. El primer efecto de este milagro es que España habla sobre vivienda. Y lo que es más raro, gobiernos y fuerzas políticas anuncian que se esfuerzan para buscar un acuerdo. Hemos visto y hemos oído hoy que hasta la izquierda, la izquierda del PSOE, se reúne, aunque solo sea para hacerse una foto. Y hasta el partido de Puigdemont está negociando otra vez con el gobierno.
27: ¿Qué me estás contando?
26: Y el presidente del gobierno dice que hay que actuar sin duda alguna.
28: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna.
26: ¿Alguna duda tendría, porque lleva 8 años gobernando? La vicepresidenta Yolanda Díaz.
29: ¿Por qué eres tan feliz?
26: Llama a movilizarse contra el gobierno, saltando por encima de la circunstancia de que el gobierno es ella.
30: ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
26: Pero todavía es mejor Alberto Núñez Feijóo, que tiene una solución para el problema de la vivienda en España.
31: Se empezará a resolver cuando se vayan del gobierno quienes han creado el problema y cuando se acabe con las políticas que lo han agravado todo.
26: Ya está, cuando cambie el gobierno se solucionará el problema. Soluciones Feijóo.
22: Pues no hay soluciones mágicas, desde luego, porque el problema es grande. Mari Carmen, hay muchas y muchos en España. Por ejemplo, Teresa, en Málaga, de la que nos hablaba esta tarde Nieves Egea.
2: Por ejemplo, Teresa, que tiene 72 años, que fue desahuciada en junio, es enferma oncológica y durante 13 años residió en una vivienda propiedad de un gran tenedor en el barrio de Capuchinos, pero le fueron subiendo el alquiler hasta triplicarle el coste. Ahora suele dormir en un trastero que le deja una vecina, pero a veces también en un portal o en un banco.
3: En un banco de ahí es mío, ¿eh? Que no lo vaya a sentar nadie. Ahí me todas las noches. Y después estoy en un trastero y estoy en muchos sitios, porque yo necesito pagar una casa y estar en una casa, porque cuando tengo calor me voy al Carrefour, pero por la noche me tengo que poner un oxígeno.
22: Teresa, en Málaga, y en Badajoz, Antonio, Juana y su hijo. En octubre serán desahuciados y su vida, nos ha contado nuestro compañero José Emiliano Barrena, ha sido una verdadera peripecia desde que hace años comenzaron a acosarle de diferentes maneras y no entendía nada porque estaba al corriente de pago de su alquiler, hasta que un día
4: Antonio decide irse al registro de la propiedad y allí le dicen que la vivienda es de un fondo buitre desde el año 2018, dos años después de alquilarla. A la propietaria se la quitó el Banco Santander y este se la vendió a ese fondo buitre. Antonio cuenta que el 7 de octubre a las 10:30 de la mañana tienen que abandonar la casa. ¿Y a partir de ahora qué? Pues Antonio dice que se va a quedar en su coche a vivir. A él le han ofrecido una residencia, pero que considera que con 67 años es aún joven para entrar en una residencia. Por su parte, su mujer Juana se irá con su madre a Lugo, donde tiene una hermana.
22: Y casos así podríamos encontrar miles en toda España, pero es que además este problema se da en toda Europa. La Unión Europea considera que cuando se supera el 40% de los ingresos a pagar por el alquiler solamente, se produce ya una crisis habitacional. Pero este es el mapa de esa crisis que nos ofrecía nuestro corresponsal Enrique García del Pozo.
5: El 10% de los hogares de la Unión Europea dedica o el 40% o más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca. El 30% de los griegos tiene serios problemas para pagarse el techo donde viven. Pero esta situación se eleva notablemente en grandes ciudades. En Lisboa se tiene que dedicar el 116% de un sueldo medio portugués a pagar el alquiler. La segunda y la tercera en la lista son Madrid y Barcelona, donde se destina en torno al 74% del sueldo medio a pagar el alquiler. Luego está Milán, sigue Roma, 65%, Dublín, 62%, Ámsterdam, París, 45%.
22: En la ventana hemos tenido otras miradas sobre este auténtico terremoto.
6: Consultorio extraterrestre.
22: En el consultorio extraterrestre de los especialistas han podido hablar con un personaje que también tiene problemas.
7: Hola, buenas tardes.
8: ¿Cuál es tu nombre?
7: Halfon, planeta sofá sonoro.
8: Ajá. ¿Qué te cuentas? ¿Vives en la Tierra? ¿Estás de paso?
7: No, queremos no saberlo puedo, todo. No. Venía a vivir, pero me voy.
8: ¿Pero no te hemos tratado bien los terrícolas?
7: ¿O? Normal, pero sí, pero me voy por el tema del precio de la vivienda.
8: Ay, también. Sí. Los extraterrestres también
7: nos
8: afectan.
7: Se habla mucho de Mari Carmen, pero los aliens también estamos pillando bien. Porque uno sale de su planeta, se viene a la Tierra con una nave cargada de sueños e ilusiones, claro, llega aquí y no pudo uno ni alquilarse un triste piso en ningún lado.
8: Joder, macho, sí.
7: Joder, a mí me habían hablado bien de España, mi claro. planeta, pero claro, no es posible, porque...
8: No se puede vivir aquí.
7: No, está carísimo. ¿Por qué te crees que todos los avistamientos de naves son en medio de los campos de maíz de Wisconsin? Sí. Tenemos que ir así a los sitios de mierda esos porque es abusivo. ¿Eh? Dicen, los marcianos siempre aparecen en sitios medio desiertos, en las afueras. Claro, nos ha jodido ir.
8: Alfie, muchísimas gracias por habernos
7: llamado. Iker Jiménez, si te gustan tanto los extraterrestres, mételos en tu casa.
8: Sí, sí, bien dicho, bien dicho. Alguien tiene que decirlo, Alfie.
22: Alguien tenía que decirlo y se ha dicho. Y también hemos tenido la mirada siempre puntillosa de la redacción del Mundo Today.
9: La derecha critica que Mari Carmen no viva en un piso pagado con el dinero de sus padres, como hacemos todos.
10: Menos buscar en idealista y más buscar padres ricos, insiste. Claro.
9: El hecho de que varios manifestantes en Sol hayan empezado a discutir entre ellos indica que ya se está formando un nuevo partido de izquierdas. El gobierno admite que el único escollo para pactar con Junts un decreto sobre la vivienda es la independencia de Cataluña.
10: Esperamos resolver este pequeño detalle esta misma tarde, promete Sánchez.
9: Las tiendas de campaña en Sol a más de 2.500 euros al mes en Idealista.
10: Es mejor acampar, alquilar es tirar el dinero, comentan algunos manifestantes.
22: Y este terremoto también se ha colado en nuestras greguerías de hoy.
8: Venga, va, empezamos las greguerías. Ojo a esto, ojo. En las protestas por la crisis de la vivienda, algunos como Torres Nico ven una oportunidad.
0: Ayuntamientos y comunidades ya estudian legalizar y regular la acampada urbana como solución a la crisis habitacional en zonas tensionadas.
8: Puede ser. Ya estamos casi en octubre y Unbreakable lleva a regular lo de los propósitos de 2026.
0: En 3 meses se acaba el año y de los 5 kilos que quería bajar ya solo me faltan 15.
8: La bola negra sin duda es la peli española del año y Francisco tiene alguna duda.
0: A mí es que con los Javis me pasa que nunca sé quién es Andy y quién es Lucas.
22: Y hemos hablado hoy también de la bola negra.
1: Se dice que muy pronto, si Dios no me dio.
22: Había muchísima expectación por ver cómo iba el estreno. Fue el pasado viernes y no ha defraudado. Más de 600.000 espectadores, el segundo mejor estreno para el cine español en los últimos 10 años. Y ya empiezan las quinielas sobre posibles nominaciones al Oscar, entre ellas la posible de Penélope Cruz como mejor actriz de reparto por su interpretación de la cupletista Nené Romero, un personaje de ficción pero que retrata a esas artistas que dominaban la escena en Madrid a principios del siglo XX y sobre las que escribe hoy en El País Lidia García, que se ha asomado a la ventana para contarnos.
11: Bueno, yo creo que Nené Romero es un homenaje a toda esa genealogía de artistas que se han casi olvidado muy injustamente, ¿no? Que le cantaron a la libertad, a la sensualidad, y que muchas de ellas vieron también sus vidas arrasadas por la guerra, ¿no? Y que tuvieron que doblegarse en la dictadura y sufrir la censura como todo el mundo, ¿no?
22: Bueno, la censura y algo más. Muchas tuvieron que huir de España.
11: Hay casos como el de Carmelita Hubert, por ejemplo, que triunfó en el cine musical republicano, era cupletista, protagonizó una película que, figúrate, se titulaba Abajo los hombres, imagínate por dónde iba la cosa,
21: sí, sí.
11: Y le cantaba también a su novio comunista. Por supuesto, ya tuvo que partir al exilio.
22: Fueron verdaderas revolucionarias.
12: No sé por qué tu llegada al mundo fue así.
22: Como la revolucionaria a la que hemos conocido hoy, cada año nacen en el mundo más de 15 millones de bebés prematuros y nuestra revolucionaria de hoy y su equipo han querido reinventar las incubadoras tal y como las conocemos, mediante una incubadora líquida que se parece mucho al vientre materno. Elisenda Bonet es CEO y cofundadora de Feta Life y nos comentaba cómo funciona su incubadora.
13: Al final es un dispositivo bastante grande que tiene más o menos el mismo tamaño que una incubadora convencional. Y lo que tiene es un receptáculo que nosotros llamamos amnioshell, donde el prematuro sigue envuelto por líquido, igual que estaría dentro del útero materno, y su cordón umbilical se conecta a unos tubos de plástico que podríamos imaginar que son un cordón umbilical artificial, que a su vez se conectan a una serie de dispositivos que hacen las mismas funciones que la placenta, es decir, le proporcionan oxígeno, nutrientes y los demás componentes necesarios para su desarrollo. De esta manera replicamos en la mayoría de lo posible las condiciones que tiene en el útero y así puede seguir desarrollándose como lo haría, minimizando estas secuelas y esta mortalidad que tienen a día de hoy los prematuros.
22: Claro, ese trasplante desde el útero materno hasta este útero artificial es complicado, se entiende muy bien que sea complicado, pero es que además tiene que ser muy rápido, hacerlo en apenas un minuto.
13: La idea es engañar el sistema, el prematuro no se entera que está saliendo de la madre, porque es una parte que pasa muy rápido, entre 2 y 4 minutos como máximo, para poder hacer este traspaso de la madre a nuestro sistema.
22: Ellos esperan ahora que en 2028 ya puedan hacer este trasplante, utilizar estas incubadoras artificiales con prematuros humanos. De momento, como en otras investigaciones, lo están haciendo con ovejas, con animales.
13: Hemos probado con ovejas, hemos tenido ovejas en el sistema pues 21 días, hemos tenido ovejas que han pasado por el sistema y, más importante, han salido del sistema, y también hemos probado con cerdos. El objetivo era ver que éramos capaces de probarlo en distintas especies, esta parte tan crítica que preguntabais al principio, ¿no? De poder sacar de la madre y del cordón umbilical natural a nuestro sistema, ver que éramos capaces de hacer esa transición con diferentes modelos animales.
22: La verdad es que es espectacular. Y acabamos con un encargo que me han dejado los especialistas secundarios.
21: Sí, sí, sí.
22: Ha sido un
21: tarea.
22: Fin de semana de fútbol con la Liga de Naciones y un oyente ha llamado a la radio para protestar, para quejarse, no del juego de la selección, no del fútbol, sino de nuestras narraciones.
8: Hay un oyente que hay cosas que le molestan. Robin Levatman. Robin, ¿qué tal?
14: Buenas tardes. Vaya por delante, que no quiero decir que los profesionales de la información tengan que hacer así o sea su trabajo. Bien. Pero sí que se podrían pospulir algunas cosillas, ¿no?
8: ¿Como cuál? ¿Cuál es la que tiene usted en mente?
14: Fútbol vertical,
8: sí.
14: Se escucha mucho, oigo mucho lo del fútbol vertical, que si este equipo practica un juego muy vertical, que ese jugador es muy vertical. El fútbol es literalmente horizontal.
8: Es verdad.
14: Se juega en un plano, en el plano de la X, sí, no en el de la Y, plano X, de la pértiga. Es así, es vertical su juego, en el su juego es muy vertical, el puenting es vertical.
8: ¿Y alguna sugerencia o viene usted solo aquí a criticar sin aportar nada?
14: Sí, que tengo que aportar, Iván. Vertical es cuando decís que un equipo va mucho para adelante. Va, pues propongo el adjetivo Palantino.
8: O sea que podríamos decir, los compañeros de deportes, Lamine Yamal es un jugador.
14: Palantismo. Eso que lo arregle el Palantino.
22: Ahí está el encargo. Pues nada, Francino, voy pa'lante, me pongo a ello inmediatamente.
21: Venga, tú te pones a ello, yo cierro la ventana.
22: Venga.
21: Hasta mañana, mucho ánimo y un beso muy grande. Adiós.
22: Adiós. You don't have to be beautiful to turn